0: song.
1: Pròxima estació.
2: Sé prou bé que puges a Verdaguer. I és que jo des de joanic que no sé com posar-m'hi.
3: I faig veure que no t'he estat guardant seient. I això

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

les 12 han arribat. La fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: són les 9 del matí. Repassam les principals qüestions d'aquest matí de divendres. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per ultimar el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
1: Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat avui mateix. És el segon més important de les Balears perquè afecta prop de 70.000 persones.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys varen sortir a Iora Baixa al carrer per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer de manera simultània a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella.
1: Les educadores denuncien precarietat laboral, sous baixes, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
2: Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
3: Està enfadat perquè volen visibilització. Volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
0: I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Executiu i Consells Insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens, qui també diu que cerquen mecanismes per garantir l'accés dels residents als busos del TIP a Mallorca.
4: Estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
0: I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra farà amb una llanxa. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin diumenge.
1: Ja dilluns s'espera que siguin repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
5: En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
1: Segons les autoritats, no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
0: I el mateix dia que es compleix un any del pontificat del papa Lleó XIV, en una entrevista a l'informatiu Matí, l'historiador i excorresponsal de TV3 a Roma, Vicenç Lozano, ha explicat que l'enfrontament amb Donald Trump ha fet sortir el pontífex del perfil discret.
6: Això ha estat inevitable i ha estat el moment en què Lleó XIV s'ha donat a conèixer a l'opinió pública amb un discurs ferm, amb un discurs ferm a favor de la pau, a favor de la justícia social, a favor dels drets humans, en definitiva, que són els principis, doncs, de l'Evangeli.
0: I avui també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IV3 Ràdio ha estat reconegut com a millor producció als Premis Sonora Catalunya.
1: És una minissèrie de 5 capítols que s'endinsen la realitat del suïcidi. El condueix el periodista Joan Cabot, qui ha dedicat el premi a tots els que li han regalat, ha dit, la seva història.
7: Aquest regal és una cosa que sempre em fascina, que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts. Començarà el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
11: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
12: A El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
13: Vius o treballes lluny de Pollença i vols seguir escoltant la teva ràdio municipal? Cap problema, ens pots seguir per internet amb el teu ordenador, la tablet o el telèfon mòbil. Entra a www.radiopollença.net i no et perdis cap dels teus programes preferits.

0: Molt bon dia des de Ràdio Pollença, són les 9 i 7 minuts i avui és divendres, dia 8 de maig, ja estem, el cap de setmana ja és aquí. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé, divendres passat per aigua, però molt bé, fresquet.
0: Diferent,
1: Sí, diferent. Està bé, ja arribarà la calor.
0: Sí, va arribar molt prest. Jaume, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com va? Va bé, i tu altres?
0: Teva primera setmaneta per aquí.
2: Sí, ha passat volant, no m'he d'anar a compte. A veure què passa volant.
0: Ahir te vas estrenar ja i cap vespre fent entrevistes.
2: Sí.
0: Fa que poquet, Jaume? Molt bé, i de ja és divendres, vos hem de contar moltes coses que se faran aquest cap de setmana, o no, perquè estan pendents d'aquestes previsions, però bé, ara començam a contar les notícies. I com dèiem, demà a l'Iron Man, no sabem si la meteorologia adversa farà que se canceli aquesta prova esportiva o no, però bé, en qualsevol cas, la policia local de Pollença ha anunciat quines són les restriccions de les carreteres per aquesta prova, per l'Iron Man.
1: Sí, les que ens afecten a nosaltres són les següents. Això és demà dissabte. A nosaltres ens passa la prova ciclista i per això s'afectarà la circulació d'aquestes carreteres. Mireu, concretament, la carretera del Cudi, direcció Port de Pollença i Pollença, estarà tancada la circulació de vehicles de les 7:30 a les 11 amb aquest sentit de circulació. La cursa anirà per la via de circumval·lació, utilitzant un carril, per tant, com dèiem, estarà tancat aquest carril del Cudi cap a Pollença, i en sentit contrari, de Pollença cap a Port de Pollença i cap al Cudi, estarà obert, però hi pot haver retencions i aturades, sobretot a les rotondes. I un altre tram que també es veu afectat és la carretera de Pollença cap a Lluc, que estarà totalment tancada a la circulació de vehicles de les 7:55 fins les 12:20. Des de l'organització de l'Ironman han deixat un telèfon d'informació a la ciutadà per si teniu dubtes. És aquest, el 628-36-77-95.
0: I avui el Club Nàutic ens proposa una conferència sobre comerç internacional del petroli, el seu transport i finançament.
2: Sí, això serà, com han dit al llarg de la setmana, de la mà de Giorgio Comotti, Trading Commodity. Serà avui a les 7 al Real Club Nàutic del Port de Pollença. El senyor Comotti compta amb una destacada trajectòria professional en el sector, havent desenvolupat la seva carrera en entitats com Egypt, JP Morgan Chase Division de Commodities, i exercint com a director financer i trader de cru i productes refinats de Glencore. Es tracta d'una excel·lent oportunitat per conèixer de la primera mà el funcionament d'un sector clau a l'economia global, especialment en un moment en què aquesta matèria és molt present i àmpliament comentada a causa de la situació internacional actual. La xerrada és gratuïta i oberta a tothom.
0: I vos avançam que l'Ajuntament de Pollença presentarà la campanya de sensibilització familiar és la teva responsabilitat. És una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats amb la responsabilitat envers els seus fills i filles.
1: L'acte de presentació d'aquesta campanya serà dimecres de la setmana que ve, a les 12 del migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament. Quan dèiem aquesta iniciativa, neix arrel d'un bons resultats que s'han donat en la feina de la Comissió Socioeducativa en Uport de Pollença. Una comissió que, recordem, està formada per diferents àrees de l'Ajuntament, com Educació, Policia, Serveis Socials i Joventut, i també hi té representat tots els centres escolars de primària i secundària. Fan feina al carrer, fora de l'horari escolar, per evitar suprimir algunes conductes problemàtiques i d'incivisme. Bé, de com deien, després dels bons resultats en un moll dos anys anteriors, ara es trasllada a Pollença i s'ha creat aquesta campanya en base a les peticions que han fet tu mateix als centres educatius. Ens ho explica Maria José Jiménez, regidora d'Educació i Policia.
3: Hi havia una demanda molt, molt, molt important, i a més ho sabem perquè han sortit articles durant fa molt d'anys, a molt de mitjans, com una manca d'involucrar les famílies a dins l'educació del seu fill i de que s'hi sentin part responsable i de que sabin, sobretot, que és veritat que tenen uns drets, però sempre pensam que se xerra molt dels drets i molt poc de les obligacions, i d'aquí va sorgir l'idea de fer una campanya educativa. Allà on donem un consell, però també deim quines conseqüències tenen la no aplicació d'aquests consells, que al final són obligacions. I quines obligacions tenim com a famílies de què eren els nostres fills.
0: I aquesta campanya se presenta dimecres que ve, dia 13, a les 12, a la sala de plens, però dimecres també se presentarà una altra campanya, o millor dit, un pla, el Pla d'Arbrat de Pollença. L'àrea de Medi Ambient convida tota la ciutadania en aquesta presentació, que anirà a càrrec de l'equip tècnic que ha redactat el document.
2: L'acte serà dimecres 13 de maig, a les 7 de l'hora baixa, al Saló Cultural del Port de Pollença del Moll. La sessió és oberta a tothom i comptarà amb un espai per a preguntes, dubtes i suggeriments per part dels assistents.
0: Arrel Marines ha anunciat que tornen a organitzar la Jornada d'Accessibilitat Universal de Pollença.
1: Serà divendres de la setmana que ve, dia 15 de maig, a partir de les 6 d'aquest vespre. Serà una caminada que sortirà una hora després davant de Prodis, en el carrer Sant Josep número 4. Enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que els acompanyi per a fer tràmits. La jornada acabarà amb una hamburguesada popular a Cales Montnares. Podeu reservar tíquets al telèfon 971 53 46 63 a Prodis.
0: I si heu d'organitzar, heu de planificar l'estiu als infants i joves de la casa, atenció, que aquestes informacions vos interessen. Començam amb les estades d'estiu de Pollença i Port de Pollença.
2: Sí, les inscripcions obertes per empadronar-se al municipi seran els mesos de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador, estan adreçades a infants nascuts entre 2014 i 2022. Per a no empadronats, s'obren dilluns 11 de maig.
0: De l'àrea d'esports tenim també altres propostes.
1: Per exemple, les inscripcions per als parcs de juny i setembre, que són aquestes setmanes que queden totes soles abans de les estades, i d'aquestes s'obriran els dies 25 i 28 d'aquest mes. Les inscripcions per qui vulgui fer classes de natació durant un mes d'estiu s'obren dia 1 de juny, dia 1 i dia 8 de juny, i les inscripcions per les altres activitats esportives d'estiu se podran fer ja a partir de dia 25 per als que són usuaris durant l'hivern i dia 1 de juny per als nous usuaris.
0: I la setmana que ve, Benestar Social obrirà les prescripcions per les activitats de l'Escola Viva d'Estiu del Port de Pollença,
2: que va dirigida als nascuts entre 2012 i 2015. Serà durant els matins de juliol i agost i faran activitats educatives i d'oci. L'horari serà de 10 a 2, el lloc és Umoll, el Port de Pollença. El cost de l'inscripció són 60 euros al mes. Les prescripcions del 12 de maig, de les 8 fins 14 de maig, perdó, a les 23:59.
0: I Punt Jove obri també la setmana que ve les preinscripcions per les activitats d'estiu jove.
1: La sol·licitud de plaça se podrà fer a través d'un enllaç a partir de dilluns de la setmana que ve a les 8 de l'hora baixa. Les activitats d'estiu jove, recordant, són 3 dies de la setmana, dilluns, dimecres i divendres, durant els mesos de juliol i agost, i són per joves nascuts a partir de 2014 o més grans. I el preu mensual és de 195 euros. Més informació a Punt Jove.
0: Canviant de qüestió, hem de recordar, però, que també ja es poden comprar els abonaments del Festival de Pollença.
2: Sí, durant aquesta setmana i fins al proper dia 18 de maig, únicament estan a la venda els abonaments i s'han d'adquirir presencialment a l'oficina del festival. Recordem que per la compra d'entrades per a 3 concerts hi ha un 15% de descompte, un 20% per a 4 o 5 concerts i un 30% per a la compra de 6 concerts o més. L'oficina és al carrer Pere Josep Cànaves, al mateix convent de Sant Domingo, i està obert de dimarts a dissabte de 9 a 2. A partir del 18 de maig s'obrirà la venda de totes les entrades també per internet.
0: El programa complet de la 65a edició del Festival de Pollença ja s'ha donat a conèixer. Inclou 7 concerts al mes d'agost, un al mes de maig i 3 audicions comentades al mes de juny.
1: Sí, les audicions comentades són els dies 4, 11 i 18 i se fan a la Fundació Roger Villalonga i anant a càrrec del divulgador Pere Estelric. Són gratuïtes, però cal reservar entrada, que ja se pot fer al web ticketiver.com.
0: I malgrat tot això, el primer dels concerts ja és la setmana que ve. A més, és un concert solidari a benefici de Baimar.
2: Així és. Concretament, diumenge dia 17 de maig hi haurà una actuació fora de temporada amb recital de la soprano Raquel Camarinha i el pianista Joan Arau amb obres de Falla, Debussy i Fauré, entre altres. Les entrades ja estan a la venda per un preu de 10 euros a la web del festival i a l'oficina. Trobareu tota la informació a festivalpollanca.com.
0: Passam a la informació esportiva. Demà arriba la segona diada d'Iberbàsquet per més petits del club de bàsquet Colònia Pollença.
1: Sí, demà a partir de les 11:30 de matí hi haurà moltes activitats, jocs, castells inflables, música. Això està adreçat a jugadors i jugadores que van a l'escoleta, a iniciació i premini, i també a les seves famílies. I després també hi haurà dinar d'hamburgueses. Qui vulgui quedar, el preu d'etiquet és de 6 euros.
0: I atenció, que el Club Vòlei Pollença informen que el seu equip de cadet femení disputa la fase d'ascens per aconseguir una plaça a segona divisió A.
2: Cap de setmana, les cadets A disputaran la fase d'ascens i el primer partit es veuran les cares amb el Club Vòlei Rafal Vell. Això serà demà dissabte a les 13:30 al pavelló d'Alcúdia.
0: I per la setmana que ve, Punt Jove organitza un torneig de futbol 3x3.
1: Sí, és el dissabte 16 de maig, un torneig i doc, no cal fer inscripció prèvia. Hi ha possibilitat també d'apuntar-se amb equips mixtes i és un torneig tipus rei de la pista. Se farà a la plaça de Cales Montnares, com dèiem, dissabte 16 de maig, entre les 6 del capvespre i les 9 de la nit, i faran dues tornejos, un per als infants d'entre 6 i 10 anys i altres per als joves de 11 a 15 anys. I a més també han anunciat que hi haurà premis.
0: I recordem també que el Mallorca Futbol Camp ja té les inscripcions obertes.
2: Sí, això serà del 22 de juny al 24 de juliol al Port de Pollença, un campus 100% en anglès, on millorarà el joc, divertir-se i fer noves amistats, adreçat a infants de 4 a 16 anys. Inscripcions fins al 31 de maig a través de l'enllaç de Google Docs que trobareu, per exemple, a les xarxes de l'àrea d'esport. Més informació també al telèfon 636 36 67 48.
0: El Real Club Nàutic del Port de Pollença ja ha anunciat la 19a Copa d'Espanya de Corricamp d'altura, que a més serà classificatori per al Campionat del Món.
1: Sí, aquesta 19a Copa d'Espanya de Corricamp d'altura la convoca la Federació Espanyola de Pesca i Càsting i l'organitza el Club Nàutic. Reunirà els millors equips amb la supervisió del comitè tècnic. Això serà del 18 al 20 de juny en el Club Nàutic del Port de Pollença. Ja podeu consultar tota la informació a la seva pàgina web.
0: I de són ja les 9 i de 9. Anem a fer un repàs ara de que ha publicat la premsa escrita d'avui parlant del nostre municipi.
1: Bueno, podem anar primer a les pàgines d'última hora de Part Forana i trobem un titular genèric, però que també anomena Pollença. Diu així: conductors de busos demanen que se reguli l'avalanxa de ciclistes a la serra. Denuncien la saturació de la carretera de Pollença-Andratx, especialment el desviament de Sequelobre, per centenars de turistes en bicicleta o en cotxes de lloguer. Diu que un maig acaba de començar i ja no poden més. Conductors d'autobusos han denunciat la saturació de la carretera que travessa la Serra de Tramuntana des de Formentor fins a Andratx per part dels milers de cicloturistes que visiten Mallorca durant els mesos de primavera. L'Associació de Conductors Actua, molts d'ells empleats d'empreses d'autobusos turístics, denuncien la situació de perill que viuen cada dia al volant per la carretera del Coll de Sa Batalla fins al creuament de la Calobra, especialment quan condueixen des d'aquí fins a la coneguda cala d'Escorca. Bé, explica que cada dia circulen manades de ciclistes que baixen a tota velocitat per carreteres estretes sense vora vies i que ocupen el centre de la via impedint l'avanç dels autobusos i provocant alguns accidents. Expliquen un perill que es multiplica quan s'ajunten ciclistes en dotzenes de cotxes de lloguer. Bé, l'article posa el cas primer de la carretera de la Calobre, però després també afegeix el següent. Diu, aquest punt no és l'únic conflictiu. Molts altres estan saturats de ciclistes i cotxes de lloguer que topen amb la circulació de busos turístics, com per exemple són un mirador de Formentor a Pollença, la Foradada o a Deià.
2: I també hem de destacar pel panorama de cultura. Joan Benassa presenta a Menorca la mostra Utopies 2, la Piedra i el Libro. L'inauguració és avui a la Fortalesa de la Mola. Reuneix 69 escultures i més de 50 quadres integrats en el paisatge natural i altres espais de la fortificació. L'exposició podrà visitar-se durant els pròxims dos anys. La Fortalesa de la Mola, situada a l'extrem oriental de Menorca, fou construïda entre 1848 i 1875 per protegir el port de Maó, considerat el segon port natural més gran del món després de Pearl Harbor.
0: 9 i 22, ara ja tot seguit farem un repàs en els titulars destacats de les portades digitals d'aquest divendres 8 de maig.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Maria, la Fiscalia demana 2 anys i 3 mesos de presó per José Luis Suárez per mostrar els genitals i tocar els pits a una treballadora del seu departament. El metge que fou suspès i expedientat després de la denúncia de la dona ja fou absolt d'abusos a una pacient a una clínica privada. I una clínica privada de Palma indemnitzarà amb més de 200.000 euros a una mare després de no detectar malformacions en el fetus a una ecografia. Després de l'errada de la prova, no se li va donar la possibilitat d'avortar. L'infant, que esperava, sofria greus malformacions en braços i peus que no foren detectats a l'ecografia de la setmana 20. Altres qüestions. La ciutat durant acord a la Fiscalia Anticorrupció si no tanca ja les benzineres d'Avingudes i Progrés. Per altra banda, l'Audiència absol el responsable d'un bar de Palma d'emetre partits de futbol pirata. I avui una entrevista a Mimi Scheller, sociòloga dels Estats Units, diu: el model turístic actual, com el de les Balears, està arribant als seus límits ecològics i socials. També trobam, el govern estudia fórmules per prioritzar els residents al transport públic durant la temporada alta. Marga Proens reconeix que han detectat freqüències concretes amb una especial pressió, especialment durant els mesos d'estiu, que pot generar incomoditats als residents. Centenars d'educadores de 0 a 3 se concentren a Palma per assenyalar que els doblers del govern no arriben a les treballadores. S'han cridat consignes com les que han reivindicat que el 0-3 és educació. També sous de misèria, basta de precarietat, no es guardaria es pedagogia o el nostre conveni, el nostre futur. I també en perforant a les mascotes podran viatjar els autobuses del TIB a Mallorca. Normes i data d'entrada en vigor, un article que també publica avui el Diari de Mallorca, diu que els animals hauran d'anar dins d'un transport i una de les condicions és que no causin molèsties a la resta de passatgers. En successos, el britànic que va morir en colpejar-se amb un vidre a Santa Margalida és un conegut model i actor. Jake Hall, de 35 anys, s'havia fet famós per participar a varis reality shows del seu país. I en planes culturals, Sergi Dalma a Palma diu com no canti bailar pegados, quan no canti bailar pegados, sento que em falto alguna cosa. El cantant presentarà el seu disc Ritorno a Via Dalma al Velòdrom Illes Balears el 26 de juny. I amb alguns titulars també esportius, en futbol sala el tricampió d'Europa en vol més, el Palma Futsal va a per la seva quarta final seguida de Champions, els mallorquins aspiren a tombar a la gran revelació d'Europa per ficar-se aquest divendres a la seva quarta final de Champions consecutiva, cosa que cap equip ha aconseguit a la història. Uns 200 aficionats desplaçats des de l'illa recolzaran els Antonio Vadillo a les grades del majestuós Pesaro Arena. Idò, aquestes són notícies que poden trobar ara mateix al Diari de Mallorca.
1: Molt bé, i pel que fa a l'Ara Balears, ens dona com a primícia la sentència que va condemnar Miquel Roldán. Estava fora de si. El docent va intentar contactar amb el seu exalumne per tots els mitjans i el va arribar a perseguir fins al punt d'anar a l'institut on aquest estudiava. Més tard, sobre la polèmica dels cotxes de Consell, vull que se'm demani disculpes públicament. El vicepresident de l'institució nega cap ús personal dels vehicles, però no respon a les preguntes de l'oposició. 8 milions promesos i museus encara tancats, el fracàs de les reformes culturals de les Balears. 4 anys després de l'acord entre el Ministeri i el Govern, només s'ha completat la reforma de Can Sales, mentre equipaments com el Museu de Mallorca, el Museu de Muro o el MAEF continuen pendents d'obres urgents. Héctor Pont Riudebets, el dret a demanar 1.200 euros de lloguer per un pis està per davall del dret del ciutadà a un habitatge digne. Al Senegal viuen, viuen del calçat com en vivien antigament a Inca. Un grup de dones impulsa a la capital de Reguer un taller de costura solidari que finança ajuda local i projectes a l'estranger. Més coses. Un correllengo per a la història. No mataran el català.

Més de 180.000 participants i 500 municipis en una mobilització que marca un abans i un després per una llengua que reclama normalització i oficialitat a Europa. Centenars d'educadors de 0-3 es concentren a Palma per reclamar salaris dignes i millores laborals. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el govern el rebaixa a un 35%. Mor a Mallorca el model i exfutbolista britànic Jay Hall després d'una nit de festa. La Guàrdia Civil n'investiga la mort d'aquest jove de 35 anys a la vila de Santa Margalida, mentre que la principal hipòtesi apunta a un accident amb una porta de vidre.

I Esteve Sura, de Bots, torna a llançar-se parlant castellà ara a favor de la pagesia. El portaveu de Vots de Manacor torna a generar controvèrsia parlant en castellà sobre l'acord amb Mercosur, tot i expressar-se habitualment millor en català. Rudimentari. Fer música en menorquí, Menorca, pot ser un punt molt potent a l'eina. Rudimentari, fer música en menorquí a Menorca pot ser una eina molt potent. El menorquí presenta el seu tercer disc, Mala Herba Sempre Creix, al festival Cool Days d'Artà. El Teatre Principal d'Inca acull la versió més innovadora de Così fan tutte, de Mozart. L'atrevida proposta de Miquel Àngel Rayó amb Bernat Quegles a la batuta dirigint l'Orquestra de Cambra de Mallorca oferirà dues representacions aquest cap de setmana amb projeccions i canvis de vestuari a la vista del públic. I pel que fa a l'internacional, els Estats Units bombardegen instal·lacions iranies i porten l'alt el foc a un terreny desconegut. És el primer cop que l'exèrcit estadounidenc ataca infraestructures en terreny iranià, des de que va començar la treva.

0: Sílvia Pérez Cruz, hi ha gent que toca molt bé, però que humanament no val la pena.
1: I acabam el repàs de les portades digitals amb el diari Última Hora, en primera persona, declaracions del pare del jove que, recordant 5 condemnats per deixar incapacitat un lot d'una pallissa al port d'Alcudi. El pare diu, després d'11 anys, no hi ha hagut justícia per al meu fill, li han arruïnat la vida. Recorda que la matinada del 16 d'agost del 2015, Xisco va ser agredit per diverses persones al port d'Alcudi. Li van pegar brutalment el cap fins a provocar-li greus seqüeles i una lesió neuropsicològica permanent. La petició insòlita, recordant que un ciutadà dels Estats Units ha demanat per primera vegada asil polític a Mallorca per por de Trump, el Ministeri de l'Interior analitza aquesta petició. Polèmica. El pare del professor Miquel Roldán denuncia que la FAPA vol la mort civil del meu fill, diu. Educació critica que la reforma de la llei d'infància per evitar casos com el de Roldán no serà ràpida. Demanen 2 anys de presó a l'excap de traumatologia de Son Espases per una agressió sexual a un auxiliar d'infermeria. Comissió de Transparència. L'oposició acorrala més tard amb una bateria de preguntes que no respon i exigeix la seva dimissió. Memòria viva, adeu a sa taulera de Can Dolç, Campanet, per segles d'ofici artesanal i tradició terrissera. Emergència habitacional, una mallorquina llança una crida urgent per viure en una autocaravana amb els seus animals al camp. Reivindicació, 200 veïns i famílies tallen el trànsit d'un carril de la plaça Patins per demanar que sigui de vianants. Els ocupes de l'antiga presó de Palma asseguren que no tenen alternativa després del desnonament i se n'aniran al carrer. El GOP Mallorca convoca una assemblea general extraordinària després de la sortida de Margalida Ramis. Els ajuntaments no tindran més remei que pujar la taxa de fens, però ho farem lo més tard possible. Són paraules de Jaume Ferriol, el president de la FELIP, que critica que el govern no aclareix com s'ha d'aplicar i assegura que és impossible saber un any abans quant de residus es generen. De part forana, festes, el pregó i l'investidura obren la Fira Solla. Reportatge de l'última hora, Pilar de la Cuesta, promotora del concepte Coworking Boutique a Mallorca. Més que una comunitat, és una família, diu. En clau de successos, troben un home mort dins d'un cotxe després de patir un accident hores abans prop del túnel de Gènova. El turista mort a Santa Margalida és un popular actor i exfutbolista de la terra. El govern estudia la viabilitat de crear freqüències d'autobús només per a residents. El diari Última Hora entrevista el baladista català Sergio Dalma, qui presentarà Ritornio via Dalma a Palma dia 26 de juny. El cantant diu en mil la fidelitat del meu públic, per això sempre intent sorprendre'ls. De l'antivirus, diversos titulars. Mònica García assegura que els creueristes espanyols estan bé i amb ganes de tornar. Pedro Sánchez crida el president de les Canàries per reforçar la col·laboració i lleialtat institucional. 5 casos d'antivirus relacionats amb el creuer han estat confirmats i hi ha 3 sospitosos. Balears demana un protocol específic per les illes en crisi com la de l'antivirus. De la guerra Rússia-Ucraïna, Zelensky dona per trencada la treva i ataca una infraestructura petroliera russa a 700 quilòmetres d'Ucraïna. Trump afirma que els Estats Units negocien amb l'Iran després del nou intercanvi de foc. El populisme s'obre pas al Regne Unit, el laborisme de Starmer pateix un revés als comicis anglesos. I de les eleccions andaluses, Moreno redueix la prioritat nacional de Vox a un eslògan de campanya, diu el PP, mai incomplirà la llei. I acabam amb notícies esportives del diari Última Hora. Començant parlant del Real Mallorca, objectiu donar un altre boc cap a la salvació. El Mallorca afronta la visita del Villarreal a l'intenció de donar un nou cop d'autoritat a la seva lluita per mantenir la categoria amb un somoix en el que s'espera un ambient de primera. UEFA Futsal Champions League, el Palma Futsal cerca el pòquer europeu. Antonio Vadillo diu arribam en aquesta final fort en un millor moment. I d'ara mateix ja són les 9:36. Abans de la informació meteorològica tenim una esquela. Ha mort en Cedric Florence Moulton. Cedric Florence Moulton, a l'edat de 82 anys. El funeral serà dilluns, dia 11 de maig, a les 8, a la parròquia de Pollença.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
1: Nou i 37, la informació meteorològica, un vespre que han continuat les precipitacions, però han començat aquesta jornada enclariant, sobretot al nord de Mallorca, on tindrem un cel variable, alguns ruixats localitzats i unes temperatures màximes entre 19 i 22 graus. Continua aquest temps insegur, però amb més clarianes que ahir, però hi pot haver encara ruixats de caràcter local fins a mitjan capvespre. Anem a veure aquesta previsió que fa per avui el cap de setmana l'Agència Estatal de Meteorologia per aquest segon cap de setmana del mes de maig, que es presenta molt variables. Començam amb pluges, però de mica en mica s'anirà imposant l'estabilitat. El pronòstic de la Delegació Territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears anuncia per avui divendres 8 de maig intervals ennivolats en xafets ocasionals, amb probabilitat que matinada siguin localment forts. De fet, les alertes per pluges ja se desactiven, les temperatures se mantenen en pocs canvis o un lleuger descens, mentre que el vent bufarà de component fluix de girant al sud. Demà dissabte s'esperen cels molt anivolats o coberts, xafets acompanyats de fang fins al capvespre. També tindran boires i pols en suspensió. Les temperatures sense canvis o un lleuger ascens per demà. I el vent bufarà de fluix a moderat de component est, girant a nord i oest. I me n'anem a diumenge, 10 de maig, menys intensa farà, a Palmes el diumenge de l'Àngel, es destaca en aquesta previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia i s'anuncien bones notícies perquè a la capital balear no s'esperen precipitacions ni altres punts de l'illa. Per tant, pareix que diumenge no plourà tampoc a Pollença, tot i que destaquen que és important tenir en compte que encara queden uns dies que hi pot haver encara canvis d'aquí a diumenge. Aquesta previsió de l'AMET de les Balears ens indica, idò, que diumenge tindran cels tapats, predomini de nivós, boires, qualcun bany de boira matinant, les temperatures poden pujar un poquet. I donem a veure què diu l'AMET, el mapa aquí a Pollença, perquè és per avui i per al cap de setmana. Avui, entre les 12 i les 6, diu que podria ploure. Després, pareix que ja tenim una treva de precipitació que tornarà demà. Durant la matinada tenim un 80% de probabilitat de pluja i fins a les 6 del capvespre un 100%. Continuaria l'aigua amb una probabilitat del 80% durant l'hora baixa. Per tant, ara mateix l'AMET anuncia precipitacions durant tot el dissabte per demà. Les temperatures avui màximes de 23, demà màximes de 22 i sí que diumenge ja arriben canvis, segons aquesta previsió de l'AMET aquí a Pollença. Les màximes tornaran a pujar, atenció, 27 graus de màxima, de 22 a dissabte, 27 diumenge, i per és que diumenge durant estona ja veurem el sol. ara mateix tenim una temperatura molt més baixa que la que vos donàvem aquests darrers dies en aquesta mateixa hora. 14,6 graus, estàvem parlant al voltant de 18 graus aquests darrers dies, i d'ara mateix 14,6 graus marca el termòmetre del Calvari. El vent ara està entrant de sud-est, de xaloc, que fa 3,2 km per hora. Tenim una humitat del 78% i una pressió atmosfèrica 1014,7 hectopascals. Ha plogut, ha recollit aquesta estació durant aquesta matinada i el que duim de jornada, 6,4 litres. I anem a veure ara quines dades tenim al port de Pollença. També la temperatura és més baixa, no tant com aquí, 16,9 graus, marca el mercuri del Club Nàutic. El vent ara ja està bufant a 6 km per hora d'intensitat. La direcció és de llevant, en un moll. S'han recollit 0,3 litres en aquesta estació, no ha plogut tant com aquí. La pressió atmosfèrica està a 1013,4 hectopascals. I la humitat més elevada que aquí, com sempre, 81,5%. Anem a veure la situació marítima per avui a la zona del nord-est de Mallorca, entre Formentor i Cap de Pere. L'AM preveu un vent de component est de llevant de força 3 a 4, maró disminuint a marejol al llarg de la jornada, amb possibilitat de ruixats i alguna tempesta. La mà estarà pitjor a primera hora, amb una tendència a millorar així com avanci la jornada. 9:42, ara ja és moment de conèixer les curiositats. Avui és 8 de maig i anem a veure ara tot seguit què ha passat un dia com avui. Hey! Què ha passat un dia com avui, però com sempre volen conèixer qui fa festa un 8 de maig.
0: Bé, santorals, avui n'hi ha un fotimer, eh? N'hi ha moltíssims. Tenim ermitans, tenim un papa, tenim... Bé, el principal és Nostra Senyora de Luján, que és la patrona molt venerada més argentina. Després també tenim Sant Víctor Màrtir, després tenim com a monjos i ermitans Sant Matró, Sant Arseni, després és Sant Bonifaci IV Papa i també aparició de Sant Miquel Arcàngel. Tots els que facin festa, molt d'anys.
1: Molt d'anys a tothom.
0: I després, pel que fa als dies internacionals, el dia internacional principal commemoratiu per avui és el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna. Es commemora gràcies al naixement i rememorant el naixement de Henry Dunant, el fundador d'aquesta organització humanitària. També és el Dia de la Victòria a Europa, és el dia que se va declarar el final oficial de la Segona Guerra Mundial. Es recorda el final de la Segona Guerra Mundial a Europa l'any 1946 amb la rendició incondicional de l'Alemanya nazi. Després també jornades de record i reconciliació en honor de les víctimes de la Segona Guerra Mundial. I després, pel que fa a salut i sensibilització, és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, per conscienciar sobre la importància del diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. I també Dia Internacional de la Talassèmia, dedicat a donar visibilitat a aquest trastorn hereditari de la sang.
3: Podem afegir també algunes efemèrides. Havies preparat també un parell,
0: sí.
3: Jaume.
0: Havíem preparat una per dedicar a en Bruno. Avui, tal dia com avui, de l'any 1970, es va llançar el famós Let It Be, dels Beatles.
3: Oh, i noies, i noies.
1: I no, bé, però
3: no, bé, no deu ser de les seves preferides, però és una fita important.
1: Bé, ara mirarem, la posarem.
0: Exacte. Bé, surt a la venda del Reino Unit, l'últim àlbum d'estudi de Beatles, una fita a la història de la música pop, com no podria ser d'altra manera. Sí? Muhammad Ali i la guerra del Vietnam 1966. El boxejador es desposseí del seu títol de campió mundial per negar-se a realitzar el servei militar. Això va passar també tal dia com avui. I també el bloqueig de Vietnam. Això va ser l'any 1972. Richard Nixon ordena el minat dels ports de Vietnam del Nord intensificant el conflicte. Poc el que està passant un poc també avui en dia, actualment, a l'estat d'en Muth i en Trump. I després, pel que fa a naixements, tenim en tal dia com avui de l'any 1911, va néixer en Robert Johnson, legendari músic de blues nord-americà. També va néixer na Marta Sánchez, que tot coneixeran perquè és la veu de grups com Olé Olé.
1: Ha vengut a Pollença, Olé Olé,
0: sí?
1: Va venir.
0: Mira. I avui fa 60 anys, va néixer l'any 1966, cantant espanyol de pop.
3: I avui també un altre aniversari que fa especialment il·lusió. Avui per un Regne Unit estan tots celebrant-ho. Avui fa 100 anys en David Attenborough, que ho dic així perquè si ho dic un poc més estil anglès sona com a pedant, però és molt mal de dir i de mal d'escriure. Qui és en David Attenborough? Aquí el coneixem, si mos agrada la natura, coneixes la figura, però diríem que és en Messi de documentals de natura, un número 1 del món mundial de documentals de natura. És un naturalista, divulgador científic, és la veu de tots els documentals més importants de natura que s'han fet. És vera que nosaltres a Espanya no, perquè nosaltres ho doblam tot i clar, no sentim les veus originals, però la seva veu és mítica, inconfundible, és, bé, una gran, és un gran personatge en el Regne Unit. De fet, per mi és cert, no? És cavaller. Du anys i panys fent els millors reportatges de natura. És com és un referent dels reportatges de naturalesa. Ha fet que programes com Life on Earth, La vida a la Terra, La vida privada de les plantes o Blue Planet, els podeu... Bé, són només un parell d'exemples. Vos podeu imaginar que amb 70 anys de carrera tot el que ha filmat és impressionant. De fet, jo crec que a la natura li deuen quedar poques coses per filmar. És cert que darrerament també els seus documentals tenien un encara ja més de reivindicació mediambiental, de protegir la natura. És com si tinguéssim avui en Félix Rodríguez de la Fuente fent 100 anys.
0: Ara us recordava, sí, sí.
3: O en Jacques Cousteau fent 100 anys avui, d'avui en el Regne Unit tenen en David Attenborough.
0: Aquesta insígnia de...
3: Book Insignia de la BBC també. De fet, Joana, t'havia enviat un YouTube, un enllaç que,
4: i està bé, molt podrans... bé, aquest centenari
3: està?
4: Molt bé, ell
3: està molt... De fet, segueix fent programes i dirigint coses. Avui fan un pedazo de festa també, bé, la cadena evidentment, en xerraran molt. Si poseu David, Joana ha intentat de posar David en Google, ja tot d'una surten
0: vas
4: de posar David i ja pot surt tot.
3: Ja fa setmanes que en xerren de que avui en farien 100 anys i el que organitzarien i bé, és una gran celebració avui en el Regne Unit, aquest centenari d'en David Attenborough, i ara sentireu la veu, tal vegada pot sona o no, depèn de si heu escoltat qualsevol documental en versió original. Té una veu molt peculiar, greu, dolça, i per mi el que diu és la resposta a l'agraïment de tots els molts d'anys que li han donat al llarg d'aquests dies.
4: Vinga, l'escolta.
5: Rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
4: Gratitud, bé, Maria, què ha dit?
3: Clar, ell explica que se pensava que celebraríeu 100 anys amb la tranquil·litat i intimitat, però tot el país li vol donar molt d'anys. Dona les gràcies, diu que no pot contestar a tothom damunt amunt, evidentment, però que està molt colpit per tot el que li està arribant, totes les felicitacions. Avui a la Royal Albert Hall de Londres hi ha també tot un gran esdeveniment, concerts, música en directe, la seva vida, testimoni, bé, de tot. Molt d'anys, senyor David.
0: Molt d'anys, sí, senyor.
4: Molt bé, i ara ja són 9:50, 10 minuts per les 10 i l'havíem d'escoltar.

0: Bé, ho han dit abans, a lo millor ara la gent ja no se'n record, que han dit que se va llançar aquest temazo el tal dia com avui, de l'any 1970, va sortir la banda del Regne Unit, aquest àlbum, Let It Be. La deixant de fons per contar què tenim.
1: Sí.
2: Tenim avui divendres a les 10 i quart Toponim i Pollencina, que ja som per aquí, ben preparats, d'aquí una estoneta. A les 11, avui, si avui sí també, ho aconseguim. Avui parlarem amb en C.T. Benavides, que aquesta setmana ens han passat moltes coses amb un convidat.
0: Ai, sí.
2: Però avui parlarem amb en C.T. Benavides. A les 12 tenim l'actualitat i a partir de les 12 i mitja les estrenes amb en Peig Olivelles. I com que és divendres o cap vespre, hi haurà un poquet de resum setmanal. Let it be.
0: Què faim, anar amb l'agenda o de destacar qualque coseta per aquests dies?
2: Tot el cap de setmana, no? Tota l'agenda del cap de setmana.
0: Vinga, el que destaquem serà l'agenda directament.
2: Sí, crec que sí.
1: Molt bé, i va, vinga.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Sis minuts per arribar a les 10. Avui crec que tindrem temps de repassar tota l'agenda. Començam amb les informacions de l'Ajuntament. L'àrea d'esports informa que tenen oberta les prescripcions per les estades d'estiu. Va adreçat a persones empadronades al municipi. Seran els mesos de juliol i agost en serveis opcionals de matinera i menjador. Recordeu, places limitades fins a exaurir-se. Per a no empadronats s'obriran dilluns que ve, 11 de maig. Les inscripcions per als parcs de juny i setembre seran els dies 25 i 28. Tota la informació a l'àrea d'esports.
2: Recorden que estan a la banda les entrades de Pollença Rock. Això és els dies 7 i 8 de juliol. Dia 7 actua Fora de Sembrat i Sau i dia 8 Pel de Gall i els Amics de les Arts. Gran concert d'aquest estiu que se fan aquí en el claustre de Sant Domingo. Les entrades se compren a codetickets.com.
3: I també inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 a Umoll. Inscripcions a eliteship.net. Distància 7 quilòmetres, el preu serà de 5 euros, lloguer del xip 2 euros. Premis, sorteig i regals per a tots els participants.
1: I el Festival de Pollença també té oberta ja la venda de paquets d'entrades per a concerts d'enguany fins dia 18 de maig. Estan disponibles els abonaments.
2: I hem de recordar-vos també que queden ja poquets dies per apuntar-vos a la trobada de gent gran a Lluc. Això se fa el 17 de maig i ho organitza el grup Güell, però l'Ajuntament, a través de Benestar Social, facilita el transport. Per això vos heu d'apuntar a través d'ells. El preu és de 10 euros, les inscripcions fins dimarts que ve, dia 12 de maig. Per apuntar-vos, primer heu de reservar plaça o bé en persona o per telèfon a les oficines de Benestar Social. Després haureu de fer el pagament i presentar-ho justificant.
3: I també recordem que demà dissabte 9 de maig hi haurà tallers infantils a Sant Vicenç, organitzats per Little Lemon i l'Ajuntament. Serà al carrer Molins. A les 11 hi haurà taller de colors per a infants de partir de 4 anys. A les 4 taller d'art per a infants de partir de 8 anys. Per als dos tallers es necessita inscripció prèvia. Vos donem els telèfons al 611-884-266.
1: I ara anem a informacions d'entitats. La Tercera Edat de Colònia informa d'una excursió cultural. Dia 1 de juny aniran a visitar el Museu de Ferrocarril de Mallorca, Mercat de Manacor i dinant al restaurant Molí d'en Sopa, tot per 30 euros. Les inscripcions s'han de fer pagant directament a Caixa Colònia.
2: I la campanya de donació de sang d'aquest mes és d'aquí dues setmanetes, divendres, dia 22 de maig, en el Centre de Salut de Pollença, en UPAC, en cap vespre, com sempre, de 4 i mitja a 9, i vos ho deim amb antelació perquè pugueu reservar cita a l'hora que vos vagi més bé per anar a donar sang. I ho podeu fer a la web donasang.org.
3: I recordem que avui divendres 8, conferència Comerç Internacional del Petroli, el seu transport i finançament. Serà de la mà de Giorgio Comotti, trader de Commodity. Serà a les 7 al Real Club Nàutic del Moll.
1: I demà, segona edició del Pollença Folk, a partir de les 6 a la plaça Miquel Catllon, que en un moll tot és gratuït, actuarà Figuera d'un altre paner a les 9:45, Música Nostra a les 9:15 i Nou Romancer a les 10:30. Hi haurà correfoc a càrrec del Dimoni Cada Bou en colles convidades.
2: Gràcies, Manrit, Joana, perquè duim tota la setmana dient Figuera d'un altre paner, Jaume. Figues d'un altre paner.
3: Figues d'un altre paner.
1: Al final era Figues.
2: Figues a Figuera.
3: Figues d'un altre paner.
1: Figuera.
2: Sí.
3: No,
2: Figuera. Tot per allà mateix.
1: Figuera d'un altre... És que sonen per raro.
2: Figues d'un altre paner. No, si això són Figues d'un altre paner. Què vol dir aquesta dita?
3: És una dita. Quan tu xerres de qualque cosa en concret o qualque tema i dius, això és Figues d'un altre paner. És a dir, no té res que veure amb el que estem xerrant.
2: Ah, mira, veus? Que ara prenen coses. Bé, i per on som? I d'hora passant l'agenda. Les propostes de diumenge són dues. Per una banda hi ha trobada d'escoletes de Vall de Bot, amb Aires de la Cala, i les escoletes convidades, que són la rondalla Maristela, d'Esporles, i la rebelda del Jabalí, de Muro. Tant pot ser si ho he dit bé, me sap greu. És a les 11:30 en el claustre del convent de Sant Domingo. Ja m'ho diu que sí.
3: Sí, el Jabalí. Diu monja també aquest,
2: això és el dematí, i el cap vespre?
3: I el cap vespre tenim el concert de viatge d'hivern de Franz Schubert amb el tenor Marcus Schaeffer i Francesc Bianco al piano. Serà a les 7, això és el Museu Dionís Bennassa. Venda d'entrades, perdó, a euroclàssics.es i ticketti.es. I pel que fa a exposicions, l'església del convent de Sant Domingo, recordem que segueix l'exposició que va i Bernat, La muntanya màgica, serà fins 14 de juny, oberta de dilluns a divendres, perdó, de dilluns a diumenge al matí, de 10 i mitja a 1 i mitja, i es cap vespre de 5 a 8.
2: I en Chiara, sou atents a veure que en Llobera l'exposició El que ens empodera. Són aquestes fotografies de Camila da Silva amb imatges de les ovaris de Prodis. I de fins aquí l'agenda, la podeu consultar vosaltres també a radiopollença.net, que l'anem actualitzant. Així teniu també tot el d'aquest cap de setmana. Nosaltres ara farem una pausa, serà molt breu, perquè ve un butlletí informatiu d'Ivetres Ràdio i després ja Toponímia de Pollença, que condem, ja som per aquí.
1: Ja fa estona que som per aquí.
2: Fa estona, ja fem esperar.
4: Sofia, que escoltes? Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí? Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora. Les veus que connecten amb el teu poble. Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia. El 107.9, Ràdio Pollença.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. L'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per a la docència. Són paraules de Pere Quecles, el programa El Dia d'IB3 Ràdio.
8: Recorda que en el dret penal hi ha el dret de la irretroactivitat, és a dir, que a les persones no se'ls pot aplicar penes més elevades quan aquestes s'han aprovat després dels fets que varen cometre.
9: Estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts. No sabem realment com acabarà, hi pot haver menes, hi pot haver tot el que sigui, però els principis generals del dret i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el preu. No hi ha cap motiu pel qual, en aquests moments, en Miquel no pugui exercir la seva professió.
8: De fet, defensa això, que no hi ha cap normativa que obligui a inhabilitar Roldán de la seva feina de docent. De fet, diu que si ara un tècnic li impedís fer feina amb menors, estaria cometent una prevaricació.
7: D'altra banda, avui es constitueix el jurat popular que la setmana que ve jutjarà el crim de la colònia de Sant Jordi de l'any 2024. La fiscalia demana 20 anys de presó per a l'investigat, un home que va matar d'una pallissa la seva sogra.
8: Els fets es remunten al 25 de setembre de fa dos anys, quan, segons l'escrit d'acusació, l'inculpat va pegar múltiples putades al cap de la mare de la seva exparella fins a causar-li la mort. Va aprofitar que la víctima va arribar sola al domicili en què convivien. Avui s'espera la lectura dels escrits d'acusacions. L'acusat ha demanat declarar en darrer lloc. La prova testifical comença concretament dilluns a les 10.
7: Pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus, l'Organització Mundial de la Salut acaba d'informar que l'hostessa de vol ingressada amb símptomes a Amsterdam ha donat negatiu a la prova. Aquesta persona havia estat en contacte a Johannesburg amb una passatgera del creuer que va morir per antivirus i que va ser el primer cas confirmat.
8: Mentrestant, el vaixell afectat pel brot finalment no atracarà el port de Granadilla de Bona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb llanxes. Ja dilluns seran repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran directes cap a Madrid. Ara, concretament, aquest creuer es troba a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que ja arribi diumenge.
7: Canviant de qüestió, Solles ja ha donat el sus oficial a les festes del Firó en l'investidura de les Valentes Dones 2026, que són Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja va deslluir ahir una mica la celebració, però en el moment clau, a l'església de Sant Bartomeu, no hi cabia ni una agulla.
8: Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria. Després d'haver-se presentat en ocasions anteriors, Ara, enguany, ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques de les festes solleriques. Sentim primer Sílvia Arbona, després Lina Sant Pol.
10: Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
11: És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquell moment aquí ara mateix, és impossible sobre com te sents.
7: I fora de les Balears, revés electoral per al primer ministre britànic, Keir Starmer, a les eleccions locals en Regne Unit. Els primers en resultats divulgats reflecteixen un gran avanç de l'ultradretre de Nigel Farage.
8: Starmer, en canvi, registra un fort retrocés tan sols 2 anys després de la contundent victòria a les eleccions generals. Confirma així la debilitat que mostren les enquestes. En tot, el primer ministre britànic ha descartat dimitir, tal com li demanen figures destacades del laborisme.
7: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
12: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
13: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: 10 i 14 és divendres. Na Maria del Mar Bona, Tena Roixa Manteix, Mordono Sus, a Toponímia Pollencina, cada 15 dies mos acompanyen en Joan Torres i en Miquel Àngel. Marc, bon dia, com estàu?
1: Molt bon dia,
2: hola,
1: com va
2: bon
1: tot?
2: Dia, Jana, bon dia.
0: Molt bé.
1: I de
0: que duri.
1: Com ja divendres, molt veiem a la ràdio i comentant coses de toponímia.
0: Avui heu de contar moltes coses, no sé si m'ho donarà temps, eh?
1: Bueno, arribarem on arribarem,
0: poc sí. I poquet. Podem dir-nos oients, perquè saben que aquest programa té moltíssima repercussió, que si qualcú vol dir la seva, vol comentar qualque coseta, perquè avui jo crec que contareu coses que, a lo millor, a vegades parleu de toponímia un poc més desconeguda per al públic en general, però avui xerrareu de temes que potser la gent sí que pot conèixer o li són més familiars. I si volen intervenir, que mos telefonin 971-53-54-55 i que bé, a vegades tenen preguntes. És que veig que, Miquel Àngel, tu quan publiques en un Facebook aquest programa, moltes vegades te demanen coses.
1: Mm-hmm.
0: No? Sí. I per tant, si mos volen, volen demanar qualque cosa, mos telefonin.
1: Perfecte.
0: Si ho sabeu, ho contestau, i si no, direm el pròxim dia.
1: Molt bé.
0: Bien. Sí, Joan?
2: Perfecte. Aquí som.
0: Aquí som. Vinga, fem un paquet de sumari de lo que serà el programa d'avui. Avançam, en principi, si tenim temps, d'altres temes
1: sí.
0: Dels quals parlareu.
1: Sí, avui parlarem de toponímia urbana, és a dir, de toponímia de Pollença Poble, de Pollença Vila.
0: Mm.
1: Parlarem primer de noms de carrers que han desaparegut, noms que existien i que han desaparegut. Llavors parlarem de noms de dins Pollença que no són carrers, però que són llocs concrets, I si tenim temps, parlarem de Torrents, de Sarallais, de Canal, de la Vall de Sant Vicenç. Això és l'idea d'avui, menys si poden acabar tots els temes i així ja acabarem, farem feina feta.
0: Molt bé, vinga, començam per la primera part del programa. Noms de carrers de Pollença que han desaparegut.
2: Sí, però només farem des de que se posa el nom oficial als carrers de Pollença, 1862, fins ara. Però ja deixem a part tots els noms més anteriors a això, perquè tenim més de 200 noms que han desaparegut, clar, amb el temps. Només farem això, lo que ha hagut després de 1862. I obviarem els carrers franquistes i el carrer republicans, que ja serà...
1: O monàrquics.
2: O monàrquics, sí, que serà ja cosa d'un altre
1: sí.
2: dia.
0: Això dona per un altre tema.
1: Sí.
0: I, és a dir, Joan, tu ara ho dius, 1862 va ser la data quan se va posar un nom oficial en un carrer.
2: Se posa el nom oficial als carrers i se diu que hi ha 20 i pico carrers, se diu tots els noms, que ja eren noms antics que se recullen com noms oficials. I després 70 busques que són noms que posa aquest comitè de savis de Pollença, posen el nom perquè era obligació això en tota Espanya, i se posen els carrers. D'aquests carrers que posen, amb el temps han anat desapareguent perquè han estat substituïts per un altre, sobretot noms de persones, nom, això principalment, perquè abans eren més noms de lloc...
1: Sí, eren noms geogràfics, moltes vegades, canvien per nom de persones, personatges, de vegades perquè el fan fill il·lustre, o per la que sigui, o militars, o la que sigui. Començant, idò, quin és el carrer més famós d'en Pollença que va ser canviat?
2: Hombre, el carrer Major. Carrer Major, encara que se digui carrer Major, sempre popularment carrer Major, se va llevar en 1901, se va llevar i se va canviar per carrer de Miquel Costa Llobera. Però la gent continuava dient carrer Major i carrer Major. Fins que en 1997 se va aprovar com a topònim urbà, se va aprovar carrer de Miquel Costa Llobera, punt, carrer Major. I així englobava una cosa i l'altra.
1: Jo sempre dic que va ser un error, és a dir, un error posar un home tan il·lustre com Miquel Castellovera o Carrer Major, perquè al final la gent li va seguir dient Carrer Major. Ja se'n puc posar un altre nom, un altre carrer, un carrer nou, un carrer que no tenia nom, i al final, tanmateix, quasi pràcticament quasi ningú li diu.
0: Clar, és que el que dius tu, una figura com Castellovera, no li deim que re Castellovera.
1: Efectivament, i això sí. Però bueno, com aquests en tenim molts a Pollença, que noms que han desaparegut. Un, per exemple, és un carrer de Simons. Un carrer Simons, antigament, era un carrer aquest antic carrer avui en dia se diu Economo Cifra, i se va canviar l'any 1914, és a dir, la majoria se canviaven per posar nom de persones il·lustres, militars, capellans, poetes, lo que sigui, un és el carrer de Simons, Economo Cifra, entre carrer Lorda i carrer Major, i que actualment és carrer Economo Cifra, Quins altres tenim?
2: Tal vegada, no, convendria abans de continuar, jo crec, saber els noms que se posen oficialment, que és la primera vegada que se posen noms oficials en Pollença. En un moll no, perquè encara no tenia activitat, no havia carrers ni havia res. Però Pollença hi ha... si vols, poden dir tots els carrers que tenen i així, per veure de que no hi ha noms de persones, llevat de Joan Mas o llevat de carrer de Torres, però la majoria són noms de lloc normal. I així tindríem. Mira, en els carrers més antics que se li donen nom, que ja existien abans de donar-li nom, varen deixar Almoina, Mayó, Moro, Simons, Jonquet, de la Roca, Huerta, Roca de Tomàs, Mena, Quatre Ulls, Barques, Sant Sebastià, Santa Bàrbara, Àguila, La Paz, Gruat, Sant Joan, del Padró, Torres... Podem continuar, però tots són noms que clar, molt d'aquests noms canvien i canvien a noms de persona.
1: I un d'aquests, el Gerrer Simón, que ja era un nom antic, i que en 1914... com ha dit en Joan, passa a ser a Economo Torres, vull dir, Economo Cifra. I que és una... És típic, és lo de canviar noms antics per noms de persones.
2: Se posa nom de Simons, és perquè en aquest carrer, abans de 1862, ja hi vivia la família Simons de 5 o 6 cases, que eren de família Simons. I per això després se diu carrer dels Simons.
1: O sigui que... Un altre carrer que ha canviat de nom, quin seria? Que ha desaparegut, perdona.
2: El carrer de Romans.
1: Carrer de Romans. Exemple, quin era el carrer de Romans?
2: Carrer de Romans és l'actual carrer General Bosch.
1: Sí, senyor. Sí, que va del carrer...
0: Ah, sí? Mira, és el meu carrer i no ho sabia.
1: Sí, va del carrer Coronel Oi en el carrer de Rosevell. Això és el carrer de Romans. I aquí, precisament, ara n'he dit un... que és un altre nom que va desaparèixer, és el carrer de la B.A., de la Ballà, Ballà, o popularment dit de la B.A., que és l'actual carrer Coronel Oi. Coronel Oi era l'antic carrer de la B.A. De fet, escritures o documents surten encara, carrer de la B.A. A B.A. és una Ballà, és un lloc que hi havia aixans de Boes o buts o caseres, de Boesa. I doncs ja dic, això era el carrer de la B.A., avui en dia carrer Coronel Ai. En quin any se va enviar aquest carrer?
2: Carrer de la B.A. en 1914, crec.
1: Sí, 1914. Sí. Antigament era el carrer de la B.A.
2: No, però ara podríem fer un incís per dir que normalment el nom de carrers indiquen una direcció cap a on van. Així, carrer de Mallorca, carrer de la Mà, carrer de aquest... hem dit, carrer de la Bellac, perquè anava,

0: entre el carrer de Joan Xet i el carrer Tito Citadini, no és vera?
1: Sí.
0: Quantes que... Però aquest carrer se va canviar un altre nom i llavors era el carrer de la Filoa, se va passar un altre nom i llavors Metge Sureda, no és vera?
1: Eh? Exacte. El carrer era el carrer de les Filoses,
0: sí.
1: I passa, se li dona nom de, del bisbe, bisbe Cànaves.
0: Exactament.
1: Però va estar poc temps i pràcticament no... dins la història de Pollença no, no va influir molt.
0: Molt. I llavors va passar a ser Metge Sureda.
1: Aquest Metge Sureda, que no, no sé molt bé per què, perquè sí, era un metge, però no, ni fill il·lustre, ni tenia res, se li va donar el nom, perquè el seu germà era batlle.
0: Sí, sí, l'any 1931, això era.
1: Exacte.
0: Sí, sí. I així tot, el carrer Metge Sureda, antigament, Bisbe Cànaves, antigament, carrer de les Filós, té un nom popular.
1: Exacte.
0: Quin és?
1: El carrer dels Morts.
0: Exactament.
1: Perquè els Morts, quan anaven camí del, del cementeri, que en aquell temps era el Cant en Costa,
0: sí.
1: Pues,
0: passaven, per allà.
1: Passaven per allà, per aquest carrer que donava al final al carrer de Jonquet, que fins no fa molt de temps, relativament, hi havia una creu penjada a la paret d'enfront, segons m'han comentat.
0: És així, no és així. Encara ho records, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: I allà despedien
2: la on estava la creu? Tu recordes, Miquel
0: Àngel? Sí, sí, sí, sí. A l'enfront, a la casa hi ha l'enfront del carrer, sí. Metge Sureda.
1: Com més a dalt de la ferreteria.
0: Can Ferrà, Ferrà, de Ferrans.
1: Sí.
2: A la banda de Tito Citadini.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però després, un poc més a baix, estava, començava el camí del cementeri,
0: sí.
1: Actual camí també del cementeri, hi havia una creu de terme, o sigui, però se despedien allà.
0: Sí, i posta aquest carrer, és a dir, Filós, però també va tenir aquest nom popular, que mai oficial, de sí. Carrer d'Humors. Un altre carrer que ha desaparegut com a nom és el carrer Nou. El carrer Nou, que antigament era el que actualment coneixem com el carrer de Colom. Carrer Colom, i d'això a Colom, antigament era el carrer Nou, des de la plaça Major fins al carrer Joan Xet, tot i que també se va dir carrer Nou des del carrer Joan Xet...
2: A Ramon Llull, ja m'ho sona.
0: A Tito Citadini, que era el carrer Ramon Llull. És a dir, el carrer Nou era carrer de Colom i llavors carrer Ramon Llull. I també, evidentment, va ser canviat. No sé si recordes l'any.
1: Sí, el 12 d'octubre de 1892, recordant els 400 anys de la,
0: descobriment d'Amèrica. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per això se posa el carrer Nou, que era nou, perquè va ser quan, se va crear, diríem, la plaça Major, que abans sí. Era, bueno, tothom sap sí, sí. Que era el un cementeri, i se crea la plaça Major i se dona sortida, se tomben cases i donen sortida al carrer Jonquet, sí. I després al carrer de Ramon Llull.
0: Un altre carrer que ha desaparegut, un nom de carrer, no carrer, nom de carrer, és un carrer, és un nom que s'ha de carrer de l'Església, que està, que actualment és un carrer Canonge Roger, Canonge Roger, que hi ha entre General Bosch i la plaça B.
1: Sí.
0: Això era el carrer de l'Església.
1: Però abans sí. era el carrer de l'Aigua,
0: sí.
1: O el carrer d'Antoni Maura, el polític. Perquè això és que és curiós, perquè la deien de l'Església perquè era la gent que anava normalment a l'Església, els que ho tenien millor, pràcticament passaven tots per allà.
0: Sí.
1: I per això le deien, però abans d'això se le deia carrer de la Font, perquè l'aigua, la Font era la Font del Mercat, i per això se le deia carrer de la Font. I... bueno, curiositats, que aquesta gent, ja t'he dit, que aquesta gent anava a missa i als actes religiosos, i per això en Alzamora, ara ja m'estic avançant,
0: sí, sí, sí.
1: M'estic enrotllant. En Alzamora, el canonge Alzamora va aixecar la torre de més 13 metres, ara té 35 i busques, perquè la gent de les barriades d'Alacantí, de Can Bac, de l'Avellà mateix, no anaven a missa o no eren puntuals i tal. I per això va aixecar la torre, perquè clar, la torre, quan van fer l'església nova, la torre quedava quasi a l'altura del terrat i no s'escoltava el so de les campanes, no s'escoltaven en aquella. I per això aixeca 13 metres
0: el campanar.
1: El campanar diu, ara vendreu a missa, i passava llista.
0: Sí, sí, sí. I de, així tot...
2: Passava llista.
1: Sí, senyor, jo he vist les llistes de cada persona quan encara existeix, o sigui que estan...
0: I de, a Ullerrer de les

0: l'església a Canonge Roger, el canvi va ser l'any 1914. L'any 1914 hi ha molt de canvis de carrers. Eh? Mm. Un altre carrer que ha canviat de nom, tot i que nosaltres de petit encara li deuen, és el carrer, era el carrer de l'Aigo, que avui en dia és carrer Toni Maura. Eh? El carrer Toni Maura, mm-hmm. de petit, tots us el l'oli d'en carrer de l'Aigo. És a dir, que per tant fa 50 o 60 anys era... li donen carrer de l'Aigo i era fins que no sé exactament ni quin any se va passar a carrer Toni Maura, és a dir, una tendència a llevar un nom tradicionals de viatges geogràfics i posar noms de personatges capellans, militar, polítics, en aquest cas en Toni Maura, el famós polític mallorquí que va tenir tant de paper a Madrid, eh? Això era el carrer Toni Maura, antigament carrer de l'Aigo, eh? I l'any que se va canviar el carrer Major per carrer Miquel Castellaver també se'n va canviar un altre de carrer, eh?
1: El carrer de la Fe.
0: Carrer de la Fe,
1: el carrer, sí. De la Fe passa a ser carrer d'en Ramon Picó i Campamà perquè havia nascut en aquest carrer,
0: sí, això i... està entre el carrer del Temple i el carrer de Moro, eh?
1: Exacte.
0: El carrer del Temple, el carrer de Moro, sí, sí. Això en 1901, eh? Se fa fi il·lustre per mi i se li dona aquell carrer, eh? Ramon Picó, aprofitant que havia nascut, hi ha una platja que recorda allà on va néixer, eh? Ara
1: tenim més.
0: Sí, en tenim més. Hi ha el carrer de la Solana, que també ha desaparegut, eh? I per on estava aquell carrer?
1: Clar, la Solana era el nom del torrent que davallava, sí. del Rafal d'en Solà, la seva dona, na Solana, i venia el torrent que desembocava en la Lluneta,
0: sí.
1: i aquest, se dona el nom al que després va ser el carrer del Canonge Llobera, Canonge, sí, Llobera, que havia nascut, sí. En front, havia nascut en el carrer del Servei,
0: sí, sí.
1: Però en front justament d'aquest bocí, sí, sí, de carrer, sí, sí, sí. I se li dona el nom, això li deien Can Lloberina. Uh-huh. I era el lloc on el bisbe quan venia a Pollença i tal i qual s'anava a descansar o a dormir o quedar fins a l'altre dia.
0: I això també era l'any 1914, que va ser un any que varen canviar molt, varen desaparèixer molt de noms tradicionals i varen posar molt de noms de persones.
1: Exacte.
0: Un altre nom que també va canviar per allà de vora era el carrer du Pont du Bosch, que va ser, que van posar Gonçal Ferragut, eh? És a dir que...
1: Pont de Bosch per creuar la Solana. També, en cert moment, se li diu al carrer, aquest se li diu carrer de la Solana.
0: Solana, efectivament.
1: O sigui, té i llavors, un i l'altre que estan junts, se li diu també, però bueno, no oficialment, se canvia també en el 1914.
0: I se passa a ser Gonçal Ferragut, el nom actual. Eh?
1: Sí, exacte, que ara mirava i en 1900 se li va fer fill il·lustre, i dedicar-lo a un carrer que al final, el 1914...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja...
0: Això és un clàssic, ja? És a dir, no, se fa, per destacar un personatge, se canvia un nom d'un carrer. Un altre carrer que ha canviat de nom, que ha desaparegut, que és el carrer de Quatruis, tot i que hi ha una plaqueta que recorda que, sí, antigament era el carrer de Quatruis, eh? Que actualment és el carrer...
1: És que no ho hem dit, però sí. cada lloc que hem citat, cada carrer té una plaqueta d'abans de...
0: Sí, sí, no tots, però alguns, eh? De davall del carrer,
2: sí,
0: n'hi ha una...
2: No? Abans
0: de tal cosa, eh? En aquest cas... efectivament, en el carrer de Doctor Fàbregas, a baix hi ha una plaqueta que posa abans del Quatruis, perquè efectivament era un nom d'un carrer que se deia Quatruis, entre el carrer Major i el carrer de les Barges. I
2: sabeu per què aquest nom, Quatruis?
0: Quatruis.
1: No se sap. Jo en tot cas crec que com era doctor, però era doctor en... doctor en...
0: medicina, no?
1: No
0: era doctor
1: no,
0: medicina.
1: Era...
2: Doctor Fàbregas.
1: Sí.
0: No, era un sacerdot. Sí,
1: clar, era doctor en filosofia, sagrada. Teologia, cosa d'aquestes. Sí,
0: sí, sí. També se va enviar
1: a la millor, per cert. A lo millor duia aquestes ulleres que se duien en aquest temps i li deien, li varen dir de quatre ulls. És l'única explicació. També hi ha possibilitat de que fossi un torrent que passava per davall, que passava al Metge Sureda i anava fins el que era l'Albufereta, jo dic l'Albufereta on està ara la plaça de Calamonares, que era el torrent del Pontarró, que està documentat des de 1400, si busques, que quatre ulls podria ser que passassi quatre
0: ulls. Fos un pont de quatre ulls.
1: Però bé, tot,
0: eh?
1: Això,
0: però, bueno, això,
1: tot això
0: és especulació.
1: Sí, és especulació. No hi ha res concret. Jo no he trobat cap res. Personatge o ningú, escritor, historiador, tal, que... que expliqui això.
0: Un altre nom que ha desaparegut és el carrer de la Portelleta, actualment carrer Arandiel, no és així, Quan va ser aquest canvi?
1: Bueno, va ser el 25 d'abril de 1931.
0: Sí.
1: O sigui que just havia finalitzat la construcció de l'Hotel Formentor i de varen...
0: Se va reconèixer en Arandiel posant un nom de carrer, que és el carrer de la Portelleta. Carrer
1: també Arandiel. Té la seva placa davant.
0: Sí. Quins altres tenim? Hi ha el carrer de l'Abeurador, no és veritat?
1: El carrer de l'Abeurador, clar, és fàcil entendre per què, perquè sí. Hi havia un abeurador on està més o menys ara la farmàcia
0: Oliver. Sí.
1: Hi havia un abeurador i carrer de l'Abeurador, però hi ha diversos carrers que també li diuen de l'Abeurador perquè anaven a un
0: abeurador.
1: Sí. Però bueno, aquest, el que oficialment va ser, està com a carrer de l'Abrevadero, que posa en castellà,
0: sí.
1: Aquest va ser el del Marquès del Brull, carrer del Marquès de Brull,
0: sí.
1: Que arribava des del començament del carrer de Roservell, arribava fins a l'Abeurador, que era enfront de la farmàcia Oliver.
0: Sí.
1: Després, més tard, se va escurçar el carrer perquè li van donar la meitat del carrer a Miquel Botatotxo. Per això és...
2: Però ara Marquès del Brull és just un paral·lel darrere.
1: És el que està on està...
2: L'Hotel del Brull.
1: L'Hotel del Brull, exacte.
0: Sí.
1: Des d'aquí, aquest bocinet que arriba, això és Marquès del Brull.
0: Un nom que també ha desaparegut és la plaça d'un mercat, que se va unificar a la plaça Major de Pollença. Ara tot és plaça Major. Pollença hi ha el carrer d'un mercat, però hi havia també la plaça d'un mercat. Llavors se va unificar tot, és a dir, plaça Major se va unificar amb la plaça d'un mercat. Està a on era per d'haver és el Capitol, ja no les, per allà, no és vera?
1: Tot això.
0: És a dir, això era la plaça d'un mercat.
1: Ha quedat, com record de tot això, la font, és la font del mercat.
0: Sí.
1: Però tot se va unificar i...
0: Sí.
1: Se va unificar la plaça General Franco amb la plaça Mercat, o sigui que això és...
0: I llavors General Franco, un dia en parlarem, l'any 79 van llevar tots els noms franquistes i varen posar en plaça Major. Llavors hi ha un nom que va desaparèixer però que llavors va tornar a comparèixer, que és el Carreró Duvent.
1: És emblemàtic, aquest nom.
0: El Carreró Duvent és el carrer que hi ha entre el carrer de Toni Mauro, el carrer de l'Aigua i el carrer del Temple. Això era el Carreró Duvent. I l'any, no sé quin any era, a la millor ho tens clar, l'any 25, l'Ajuntament li va posar carrer del Canonge Alsamora.
2: És a dir, que no és Carreró Duvent.
0: Ara, sí, però l'any 1979 l'Ajuntament va llevar Canonge Alsamora, que el va enviar per la zona de Caracas, per allà, i va recuperar un nom de Carreró Duvent, que era un nom que la gent li seguia dient, és a dir, que maldament ja no ve era oficialment.
2: Era més popular, és que realment fa molta fresqueta allà.
1: És que el Carreró del Vent neix, o se crea, sí. Diríem, quan se fa l'Església Nova, perquè l'Església Nova estava tota la part d'avui en dia de presbiteri i tot això no existia, o sigui, començava d'allà i era molt més petita, i allà se formava una plaça, que era la plaça de Nandó. I aquesta plaça de Nandó, quan se fa l'església nova, s'agafa part d'aquesta plaça i queda estret petit i queda com el Carreró del Vent.
0: Ja dic, és un nom que...
1: Però, en principi...
0: Compareix, descompareix, torna a compareix actualment.
1: Final de 1300, sí. Principi de 1400, ja existia, però existia com a plaça de Nandó, no com a Carreró del Vent. Carreró del Vent, realment, quan se forma el carreró, és quan s'acaba l'església. Exacte.
0: Se fa la parròquia, sí.
1: Sí, que era 1790, s'acaba definitivament, i 1742 se comencen les obres, exactament, i des d'allà i així queda el Carreró del Vent.
2: I un exemple com aquest d'un nom que se va canviar i ha retornat a l'anterior.
0: Sí, hi ha la plaça Bea.
2: La plaça Bea.
0: Que va ser, però bueno, això en parlarem un altre dia. Plaça Bea, llavors va ser plaça Calvo Sotelo. Antes era un altre
1: presa nom. De la Constitució.
0: Sí, llavors Calvo Sotelo, i llavors se va, l'any 1979 se va recuperar un nom de plaça Vena.
1: També plaça de la Carnisseria, plaça de la Peixateria, plaça...
0: És a dir, ella era la plaça important, la plaça de Pollença. Això era la plaça de Pollença.
1: Plaça Major.
0: I quan se feia la plaça Major, això se va fer la plaça Vena, perquè ja era una plaça...
1: Ja xerrarem un altre, un altre
0: dia. Un altre dia.
2: I en dona per molt de programes. Sí, sí, sí.
0: Sí. Llavors l'altre tema que volíem parlar avui era...
2: El tema que regia el que vam.
0: Sí, ara...
2: Sí, Joan.
1: Sí,
0: i ara podem parlar de...
1: Hem anat corrents com un...
0: Sí, de noms que de, Pollença, de dins Pollença, però que no són que res, però que són topònims,
2: no populars.
0: Llocs, sí, que són populars. Alguns se coneixen bé, d'altres no. Eh? I podríem començar per la Lluneta, que la Lluneta... on és la Lluneta, Joan?
1: La Lluneta, enfront de Can Cuadrado, entre Can Cuadrado i el jardí de Joan Mar.
0: Sí.
1: I és el lloc on s'uneixen el torrent de la torrent la Solana,
0: sí,
1: amb el de Roservell. El torrent de Roservell se junten en aquest puesto, formava, bueno, no sé si forma de lluna o no, però era conegut com la Lluneta.
0: És a dir, no mai no ha estat un nom mai oficial, però no. És un nom popular, la Lluneta. Llavors,
1: aquí no, altra... no podrem dir ara que si en tal data, que si en tal altra,
0: però ja dic, és un nom
1: aquí
0: que
1: són noms populars
0: diu,
1: que...
0: Bueno, encara se diu molt poc avui.
2: Bé, se diu, hem de dir que nosaltres fins fa poc que teníem aquí la nostra practicant na Joaneta, que li diuen, ella té un nom de Joaneta de la Lluneta, que seva després tenien aquella botigueta que se deia la Lluneta, que està allà, en aquest lloc.
0: Un altre nom popular que no té un nom de carrer concret és Ullamp. Ullamp és una barriada molt àmplia, on hi ha el carrer Formentor, el carrer Pare Vives, el carrer d'en Campos, el carrer Emília, i d'això va ser Ullamp. Per què ve aquest nom d'Ullamp en aquesta barriada?
1: Bé, per lo de Camp, era el camp d'en Campos.
0: Sí, sí.
1: Campos, que era... ara he fet un article, el pròxim del punt informatiu, xerrarà d'això, dels camps que estan alrededor de la vila i tal. I aquest Campos era un dels ricachones del poble, i que tenia la casa al carrer Montesión, tota la illeta aquella era seva, i aquesta zona que era seva, el Verger, carrer Verger, era Verger d'en Campos, i Camp d'en Campos és una zona urbanitzable que eren els terrenys seus, era un camp. I
0: clar, i bueno, avui en dia a tota aquella barriada li deien Ullamp.
1: Ullamp.
0: No coneguda que hi hagi res concret, exacte, sinó tota aquella barriada.
1: Però era el Camp d'en Campos, era el topònim inicial, sí, el que se coneixia.
0: Llavors hi ha un nom, bé, més ben dit, hi ha una zona que té molt de noms, que és, nosaltres de petit li deiem les Cases Noves. També qualcú vaig sentir dir un Poble Nou, les 10 cases i Caracas.
1: Sobretot Caracas.
2: Jo conec Caracas.
0: Exactament. Tot això era...
1: Perquè estava molt allunyat del poble. I era una manera de dir...
0: Estem
1: a Caracas.
2: Encara se diu un poc,
0: un
2: no?
0: Un pollet, sí. Nosaltres, de petit, per nosaltres eren les Cases Noves. Avui en dia, gran part d'això és una part, és el carrer Madre Alberta, però un nom popular que tenia aquesta zona era les Cases Noves, el Poble Nou...
2: Que hi havia unes cases noves allà.
0: Allà se varen fer vivendes de protecció oficial impulsades per una espècie de cooperativa que se deia Los Cuatro Santos Coronados, varen fer 10 cases.
2: Encara hi són aquestes cases.
0: Sí, sí, eren les 10 cases. I també jo vaig sentir quan eren nin el Poble Nou, perquè era una ampliació que havia tinguda. I Caracas, no sé si per la que diuen Joan, perquè estaven
2: fora, Joan.
0: I d'això, les Cases Noves, el Poble Nou, Caracas i les 10 cases, és part de la que avui en dia és Madre Alberta. Quin altre nom popular, diguem-ne, no se correspon amb un carrer?
1: Bé, el Coll d'en Gruat.
0: Coll d'en Gruat, sí.
1: No és cap carrer, hi ha carrer Gruat, però Coll d'en Gruat, que és el lloc on hi ha
0: just
1: a la meitat del carrer, quan vas el camí que anava a Lluc,
0: sí,
1: el camí vell de Lluc,
0: passava
1: a la part de dalt, era el Coll d'en Gruat.
0: Sí. Que era, ja dic, encara avui en dia ho dèiem el Coll d'en Gruat, just a la meitat d'Ullamé, i allà davalla i és l'Ullamé Vell de Lluc. Un altre nom molt conegut, no sé si encara avui en dia és Urrost. Urrost és en un començament del carrer de les Creus, és un carrer estelonat molt antic, Aquest bossi de carrer se diu Urrost, eh? I no, mai ha estat nom oficial, crec, i no. No, però ell era el carrer de les Creus, i bueno, però era un nom popular d'aquest bocinat de
2: que carrer. Encara li diu,
0: encara li diu, la gent li diu Urrost encara, I això, quin altre nom podríem...
1: Havia més rost, però són rost en finques particulars.
0: Dins sol rústic,
1: ja. No és urbà.
0: No és urbà. Quin altre nom popular podem dir?
1: Can Bac,
0: sí.
1: Per exemple.
0: Can Bac
1: estava al final del carrer, el carrer Bisbe del Bac.
0: Sí.
1: El Bisbe del Bac és un dels bons noms de nobles que ha hagut a Pollença, perquè a Pollença ha hagut nobles del Bac i del Brull. Són els dos nobles. I Can Bac és tota aquesta zona, propera a la vila, perquè ja no estava urbanitzat, i que ara actualment és el carrer Bisbe del Bac i el que són els aparcaments aquests de terra.
0: I un altre nom popular és el Quatre Cantons. El Quatre Cantons, que és entre el carrer Mallorca i el carrer Joan Giraut, allò és el Quatre Cantons. Són Quatre Cantons, que això és habitual, Però, a més, allà aquests Quatre Cantons eren famosos també per l'existència d'un grifó, d'un grifó i un diempolera.
1: I antigament se deia els Quatre Cantons d'en Dalmau.
0: Mira, Quatre Cantons d'en Dalmau, sí.
1: Me refereix documentalment,
0: Sí.
1: Però t'has votat un pel nins, la patinadora.
0: La patinadora.
2: Ho he pensat quan xerràveu d'Urrost, però i vos ho anava a dir, però he dit, potser això és una cosa més contemporània.
0: No podien ser ni vi dues de patinadores.
2: Jo en conec una.
0: Dues. Una, la patinadora del carrer de la Guerrilla, el carrer de Robarà, i la patinadora del carrer de les Creus. Eren... Bueno, jo ja som de per ja he jullat a totes dues molt
1: per, per això deia que és...
0: Per cert, Joan, ara me n'he donat compte que mos han deixat un nom que ha desaparegut, que és el carrer d'Artusa.
2: Artusa, bon era?
0: Sí, sí, Joan Giraut.
2: Joan Giraut
0: antigament era el carrer d'Artusa.
1: Això era, el nom era de les cavalleries dels homes d'Artusa.
0: Sí.
1: Però a 1862 se li dona el nom d'Artusa. No d'Artusa, com posa la plaqueta. La plaqueta d'abans de posa abans d'Artusa. I això és una mala interpretació, perquè és d'Artusa. I clar, i qualcú, a l'hora d'escriure, posa d'Artusa tot junt, però no toca ser d'Artusa. Està la plaqueta mal posada.
0: Sí.
1: Bueno, hem de fer.
0: Bé, ara tornem... Tornant a el que antes comentàvem, és a dir, hem parlat ara de Quatre Cantons i de la patinadora, que ha dit que n'hi havia dues, a carrer Guerrilla i Robarà.
2: La de carrer Creus encara és, no?
0: I l'altra també.
2: L'altra és carrer Guerrilla i Robarà.
0: En Robarà, sí.
1: A dalt de tot.
0: Sí, però de carrer Llobera. I llavors n'hi ha una, que en Joan, n'hi ha una, no, dues, que era la Clasteta.
1: Clastereta.
0: És un nom popular, que n'hi havia dues de Clastetes,
1: Clastereta,
0: és un nom popular de la plaça de Martorell. La plaça de Martorell popularment era la Clasteta. La Clasteta, de fet, encara li deim la Clasteta, molt veiem a la Clasteta, que és la plaça de Martorell. Però hi ha una altra Clasteta, no? La
1: Clasteta, que és aquesta placeta petita, on estava la casa de Joan Mas, diuen.
2: Ah, sí.
1: Ara viuen Albis.
0: Sí.
1: I aquesta se li deia placeta d'en Andreuet. D'en Andreuet era el nom que normalment se l'ha dit aquesta, però era la Clastreta. O sigui, aquest bocinet.
2: La Clastreta són...
0: Sí. Davant la farmàcia Oliver, era.
2: Ventallol.
0: Davant la farmàcia Ventallol d'un temps, sí. Llavors, també hi ha un altre nom popular, que són les illetes de la plaça. Les illetes de la plaça, i encara tots ho han dit, que són les dues illetes, una que hi ha la Peixateria, que hi ha en Teresa, i l'altra, que hi ha en Pixa. Això eren les illetes de la plaça. És a dir, que avui en dia, evidentment, estan separades per el carrer d'Ullàrrits. Però, bueno, era l'idioma en això. Què més teníeu?
1: Un altre seria conegut per la Costa d'en Palerm. La Costa d'en Palerm és actualment el carrer Roca Tomàs, i això era conegut com Costa d'en Palerm. No sé concretament, és un mal nom.
0: Sí.
1: amb el nom d'una persona que no recorda ara el llinatge.
2: I era en Palermo.
0: Sí.
1: Però, bueno, hi ha hagut un municipal o un policia
0: sí,
1: local que demà el nom era Palermo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja està retirat, per suposat.
0: Ja està retirat, però... sí, sí, sí, sí. Bé, això són noms, ara hem comentat noms, de d'impollença populars que no són xerresa, sinó que són noms de llocs, de barriades, de tot això. És a dir, que hi a Pollença n'hi havia, eh? N'hi havia bastants, eh? Hem de parlar de carrer de Sant Vicenç, de torrent de Sant Vicenç.
1: No, espera, que encara mos queda.
0: Bé, no mos queda encara.
2: Sí, va més a que va tranquil·lament aquí, ah, perquè ja, és interessant Joan, aquest tema.
1: Encara mos queda, tenim la plaça de Toros.
0: Sí.
1: Està el carrer Lleó, entre carrer Lleó i carrer de l'Horta, sí. I hi ha, que encara se conserva.
2: Encara se conserva?
1: Sí, senyora.
0: Part de la... Sí, sí, sí.
1: Se conserva, no? Està en el Chiqueros, on anaven tant. Per cert, que és una plaça que no és redona.
0: Sí, sí, sí.
1: És elipsoide. I ara és quasi un jardí botànic. Sí, els propietaris sí, sí, sí, tenen això tot ple de plantes i tal i qual, molt guapo, molt ben conservat, però existeix la plaça de Toros.
0: Llavors hi ha un carrer de les Puces, que en carrer, que avui en dia no hi ha carrer, però bueno, sí. On estava això?
1: El carrer de les Puces era el carrer de l'Horta, quan vas des de cap a l'Horta,
0: sí.
1: Al principi del carrer, a mà esquerra surt una espècie de carreró petit, com una L invertida. I el número són els números del carrer de l'Horta. Van continuar.
0: Estava de vora Jana Matilde, eh? L'infermera, eh? Està de vora allà.
2: En el carrer de l'Horta, més a prop del Pont Romà?
1: No.
2: Ah, més a prop de Montesions.
0: Entre el carrer Sant Sebastià i el carrer de Cana Mocifra. I enmig, a l'altra banda, hi ha se coneixia popular.
2: Sí,
1: hi ha 4 o 5 cases.
2: És guapíssim.
0: Com el carrer de l'Horta.
2: L'altre dia m'hi passava i dic, quin racó més guapo,
0: eh? Sí, sí, sí. Pues
1: se deia això, el carreró de les Puces.
0: Què més tenim?
1: Jo tinc apuntat aquí la ploma.
0: Sí.
1: La ploma és el nom que se li va donar durant molt de temps i molta gent encara ho coneix, a lo que és el monument. El monument,
2: ah, sí,
0: que de costa.
1: La ploma era la forma del monument, que era una ploma d'escriure dedicada a Costa Llobera, se li diu la ploma també.
0: Mm-hmm.
1: I després altres noms, el barris, sí. Barri de Santa Catalina. El barri de Santa Catalina és, ja dic, popular, però hi va haver dos barris de Santa Catalina. Santa Catalina era el puesto de Palma d'on venien els pescadors.
2: Mm.
1: Se varen assentar a la part del camp, carrer Vinimelis, carrer d'Ension, i allà tenien les cases, carrer de les Barques.
0: Sí, sí.
1: I això era conegut com a barri de Santa Catalina inicialment. Però després, quan se crea el moll, que ja comença a tenir activitat, se'n van en un moll,
0: sí.
1: I tota la part de carrer de pescadors, que Passeig Bonamà, tot això, també se li va conèixer com a barri de Santa Catalina.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: És a dir que... Bé, noms populars, però que no se traduïen en noms oficials, no? Noms de carrer, sinó que... I alguns ho deim, i d'altres ha desaparegut, forma part, quasi, de la memòria històrica.
1: Jo, no? Un que m'han dit diverses vegades i tal, sí. Qual és el cant en tenis?
0: Sí, sí, m'ho havia dit.
2: Cant en tenis?
0: El Via Pollentia, eh?
2: Hi havia... A bona, Via Pollentia.
1: Via Pollentia, sí.
2: Per què?
1: Perquè havia una pista de tenis, i encara... Ara només hi ha arbres, perquè com que té forats...
0: Sí.
1: Se veu arbres, però era el camp d'en tenis, diríem el carreró del Ferrares, Adán Diel, i entre Adán Diel i el que seria la botiga que està de cànaves, no?
0: Quina? No sé quina te refereixes ara.
1: Bueno, carrer Jaume III.
0: Jaume III, sí, Jaume
1: III. I carreró de Ferrares, doncs en mig i encara està sense...
0: Just aquí de vora hi ha un llant d'antenis,
1: I encara no hi ha construït res.
0: No hi ha construït res. És una, com una portassa actualment.
2: Aquí on hi havia aquesta pista de tenis.
0: Sí.
1: I a més té com una... Bueno, jo això m'ho he pensat, com si fos una finestreta d'aquest, d'una taquilla.
2: Ara mos fixarem. Ara, clar, quan mos contau això, però
1: està tapat. Està, tot això està tapat. Però pareix, té la forma com... no sé per què, perquè això apareix com si el cine d'estiu, aquell sí. que havia en el carrer Bilbao, que encara té la finestreta i tal, és un aparcament, però sí. té la finestreta, doncs pues una cosa parecuda.
2: Ara fareu que quan passegem per Pollença mos fixarem sí. més amb aquests detalls.
0: Sí, sí.
2: Així quan anàveu xerrant també recordava que hi ha noms populars que els dèiem, en aquest cas el que ara vos vull comentar va canviar perquè també va canviar la construcció de la plaça de Cales Monares, que la nostra generació era la plaça de la Gravilla.
1: La Gravilla.
2: Sí, a la plaça sí, sí. de la Gravilla.
1: Sí, ja jugaven a futbol i sortien sí. el genoll.
2: El pregó d'en Peiró va xerrar d'això i sí. va estar molt bé.
0: De fet, sí. Jo encara ho he vist sembrat de blat en aquella plaça. Quan encara era,
2: abans de la Gravilla.
0: Abans de la Gravilla era un camp sembrat de blat.
2: La Gravilla i les dues porteries. I que sí. la fira, tots els fireros quan venien ho muntaven allà.
0: Ja, sí, senyora. Efectivament.
1: I abans era una espècie de bufereta. Per això el carrer de Jonquet
0: de Jonch, de la planta d'aquesta uh-huh. de zona.
1: I allà era. Desembocava el que he dit abans del torrent del Pontarró.
0: Sí.
1: Se deia del Pontarró perquè hi havia un pont de fusta. Estem xerrant de 1400, això ja... Uh-huh. Però bueno, tot desembocava allà.
0: Sí, sí.
1: Per això també tots els problemes que han tingut a l'hora de construcció dels aparcaments. Tanta d'aigua i tal, era perquè això és una zona humida.
0: Era una zona que s'anellava, eh? Sí.
1: I bé, i si vol...
0: I tenim temps de parlar
2: amb
0: aquella...
2: Jo no sé si en 5 minuts...
1: No,
2: jo crec
1: temps,
2: que avui
1: no
2: ha estat...
1: No tenim temps perquè xerrarem... Sí. Ara podem ja. Xerrar...
0: De,
1: ja que xerran de carrers sí. de totes les plaques i tal que tenen els carrers.
2: Jo crec que és millor i deixar Torrents sí. i Sant Vicent per un altre dia.
0: En Joan, amb això vols contar una cosa bastant curiosa de les plaques del carrer de Pollença. No?
1: Quan se posa el nom dels carrers 1862, s'ordena també posar números a les cases, perquè abans eren illetes, i les illetes innumerades, que a lo millor recordeu, numerades amb un el número, era fet amb pintura del mangre.
0: Exactament.
1: I estava posat a la part dreta, sobretot del sarredor, carrer de la Garriga, carrer Pallesses, encara se veu aquest número.
0: Ja, encara, si anem a qualque portal redor guapo antic, encara sí. veuen qualque número amb un vermell d'un mangre, però que ha desaparegut, però encara se veu. Hi ha fotos antilles que se veuen.
1: La gent, per desconeixement, sí, sí. esborrava sí, tot sí, això per sí. quedar més guapo i tal igual. A mi me va fer molt de greu veure com la darrera illeta que tenia pintada el nom va ser borrada simplement perquè no sé per què, perquè no li va gustar, que era la illeta del carrer Alacantilla. El carrer Alacantilla era la illeta, posava, crec que tinc fotos, vaig fer fotos, una M manzana
0: sí.
1: Illeta manzana 45, si no m'equivoc, i era el carrer, la manzana, la illeta aquesta, i era molt bo per identificar...
0: Clar, dir, un temps no hi havia platges de nom de carrer ni platges de números, eh? I un moment donat en Joan va trobar un acord municipal a on s'acorda precisament
1: sí.
0: com anar platges de números i platges de nom de carrers.
1: Diu, el mes d'abril de l'any següent, estem xerrant 1862, s'acorda acceptar les proposicions d'Antoni Quintana, de Palma, sobre dimensions i preus de les rajoles necessàries per a aquesta tasca. I s'escullen. Tot això se pot veure encara, eh? S'escullen los de 7 pulgades per 9 con tinta azul i el precio en Palma de un real 6 céntimos cada uno. Això són els números. Si passegeu pel poble de la part més antiga, veureu aquests números encara gent que els ha conservat. I te pot fer una petita idea de fins a on arribava el carrer.
0: Sí.
1: En 1862, concretament.
2: 1862.
1: El carrer arribava fins a tal puesto perquè allà veus les plaques antigues i ja després, a partir d'aquí, ja són tot plaques modernes.
0: I un nom de... I les plaques del carrer?
1: Les plaques del carrer, diu, van agafar les de 12 pulgades... O sigui, de 28 centímetres per 35, del mismo color azul, i el preu d'aquestes plaques, cadascuna era de 12 reals.
0: Per tant, és a dir, Encara hi ha calça platja també de Jarrés, d'aquesta època, de 1862.
1: Sí? Concretament,
2: Mam, quin?
1: Calle Mayor.
0: Sí, sí.
1: Carrer Mayor.
0: I d'altres, eh?
1: Té la placa, posa Calle Mayor.
2: Calle Mayor.
1: Sí, en color blau, les lletres en color blau i tal qual. Carrer de Ferrà. Carrer de Ferrà.
0: Allà una travessia del Calvari, eh?
1: Exacte, una travessia del Calvari. Allà està la placa Calle de Ferrà, i és aquesta placa. Hi ha també altres plaques més, però ara no me'n recordo. Hi ha una altra que és...
0: Però n'hi ha... Són platges... Encara... Llavors van fer platges que eren com a quatre platges. Aquestes eren una sola platja.
1: Exacte.
0: El nom, evidentment, en aquella època se feia en castellà, i llavors se van canviar. Unes se van rompre, d'altres se van despintar.
1: Les van llevar a propòsit,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: no
0: sí,
1: tenia...
0: Sí, sí, sí, sí. I d'això. I d'això, sí. En 1862 no només se va posar nom oficial de Nutxarrets, sinó que també se van posar platges de nom d'Utxarrers i de números de les cases.
1: Exacte.
2: Res, que hem d'anar a passejar per Pollença, que això ho hem de fer sempre, però ara mos hem de fixar més de totes aquestes coses que mos contau,
0: sí,
2: que a vegades caminam i no mos assabentam d'aquesta història tan interessant.
0: Avui volíem, però ja ho farem el pròxim dia, parlar de Torrents, Ocerellaios, Ocanals de la vall de Sant Vicenç, però evidentment no tenim temps, perquè ja són les 11.
2: Bé, però avui ha estat bé dedicant això i no mesclar...
0: A toponímia urbana, sí, i un altre dia parlarem d'aquest tema.
2: Vinga, i d'un altre dia, en el proper dia, mos centrarem en Sant Vicenç, i tot això que heu contat avui se podria extrapolar en un nucli d'Humoll i Sant Vicenç? No.
0: No
2: ja
0: tant.
2: Penseu que no tant.
0: No tant.
1: Allà xerrarem... Ja xerrarem quan xerrem de república, de franquisme...
0: Sí, exactament. Exactament.
2: Molt bé. I d'on anem amb el bolletí de les 11. Gràcies. Fins d'aquí 15 dies. Adéu.
0: Adéu.
3: Laboral, el sector del comerç tindrà una pujada salarial del 14% en 4 anys amb possibilitat d'un punt més el darrer any. És l'increment que, segons Afedeco, s'hauria preacordat aquest dijous amb els representants dels treballadors.
4: Patronal i sindicats estan reunits en aquest moment a Palma per tancar el nou conveni col·lectiu que ha de beneficiar unes 70.000 persones a les Balears. Escoltam el vicepresident de Fedeco, Bartomeu Cervera, i el representant d'UGT, José García Relucio.
5: 14 en 4 anys, més un punt de revisió el darrer any. Això és oferta econòmica. Però després hi ha una sèrie de coses que lògicament s'han d'anar incorporant, com jo que sé, mobilitat social, per exemple, fent distintes coses, però la base, que era el tema econòmic, és el que està resolt.
6: Hasta el rabo todo estorbo, entonces vamos a esperar a que se avance la reunión de hoy. Pero bueno, yo creo que no habrá ningún mayor problema en ratificar el acuerdo de la mesa técnica de ayer, que establecía pues unas condiciones muy beneficiosas para todas las trabajadoras y trabajadores del sector y también para las empresas.
3: Canviant de qüestió, les Balears han batut un nou rècord de pressió humana. Ha estat el mes de febrer amb 1.320.000 persones a l'arxipèlag. Aquesta xifra es va assolir el dia de nou i supera en gairebé en 12.000 persones la dada de l'any anterior, segons l'Ibestat.
4: La mitjana de febrer va ser d'1.290.000 persones. Representa aquesta dada una pujada de 8.200 persones més respecte a la mitjana de fa un any.
3: D'altra banda, l'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per a la docència. Són paraules de Pere Quecles al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
4: Quecles s'ha mostrat molt crític en la FAPES. La Federació de Pares i Mares d'Alumnes els acusa d'utilitzar el cas i les famílies per fer una campanya contra la conselleria.
7: Tenim una associació que es diu FAPA, que ha trobat aquí un filon. Així de clar, ha trobat un filon. Sabem que no hi ha sintonia entre la conselleria i aquesta organització. És evident que en vida surten en els diaris, en conflictes, en problemes i tal. Per tant, han trobat la tormenta perfecta per poder sortir cada dia en els mitjans de comunicació en el mateix tema.
3: I pel que fa a la darrera hora del brot d'antivirus, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic que presenta sintomatologia compatible amb el virus. Es tracta d'un home que es troba a Tristan da Cunha, l'illa més remota del planeta i al bell mig de l'oceà Atlàntic. Allà va fer escala al creuer a l'abril.
4: De confirmar-se el cas, seria el tercer britànic que dona positiu després que altres dos homes d'aquest país també s'han vist afectats. Són dos dels que romanen ingressats, un als Països Baixos i l'altre a una UCI de Sud-àfrica. En canvi, l'hostessa holandesa en símptomes ha donat negatiu en la prova. Tenerife continua preparant-se mentrestant per l'arribada del vaixell aquest diumenge. La ministra de Sanitat, Mònica García, en una entrevista avui a Ràdio Nacional, ha assegurat que cada dia que passa hi ha manco risc surtin infectats entre el passatge.
8: Ese dispositivo tiene que ver con que no haya ninguna persona que necesite una atención sanitaria urgente. Entendemos que no va a ser así, porque las personas han salido de Cabo Verde todas asintomáticas, teniendo en cuenta que llevan muchos días en el barco y que, bueno, pues entendemos que el riesgo de que hayan sido infectados cada día que pasa es más bajo.
3: Son las 11:04 minuts, més notícies a les 12 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
11: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
12: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
13: Molt bon dia a tothom, són les 9.
14: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
13: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
15: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
16: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
15: També fem una ullada a la previsió meteorològica. Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
1: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas, al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
3: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
4: Sete Benavides se va retirar de l'alta competició del piragüisme a l'abril del 2024, amb 33 anys, després de 20 anys de carrera i després d'haver aconseguit acumulat moltes, moltíssimes medalles internacionals, entre elles, per exemple, aquell bronze olímpic que sí que va arribar del seu 200 metres de Londres. Bé, la història la coneixeu bé, perquè durant anys vam estar molt pendents de la seva carrera, de les seves competicions aquí a la ràdio. Recordàvem els Jocs Olímpics en directe des del Club Nauti, per exemple. Bé, ara feia temps que no xerràvem amb ell, que no fèiem aquesta xerradeta. Passa gran part del seu temps a terres llunyanes, ara mos ho contarà, però Conxes per aquí hem aprofitat i volem saber com continua lligat en aquest món del piragüisme, què fa i té bones històries, ara veureu. Sete, bon dia, benvingut, com estem?
5: Hola, buenos días, bien.
4: ¿Por on ets la major part del temps? ¿Por on te fas?
5: Bueno, yo estoy aquí en Mallorca. Estoy viviendo aquí, lo que pasa que trabajo en Tailandia.
4: Quasi res, no?
5: Sí.
4: No, ja estic en allà. Para, ten la feina un pollo d'en fora.
5: Bueno, colaboro con ellos en el equipo nacional de piragüismo y voy y vengo. No se dice que trabajo como tal, pero tengo allí, bueno, pues... una nueva experiencia, algo que necesitaba.
4: I fer feina a Tailàndia estant aquí, és a dir, quan de temps ja has de passar allà, queda quan ja has d'anar?
5: Bueno, depende del momento. Suelo ir cada dos meses y medio, pero depende. Del momento del año, pues me voy hacia allí, pues eso, 15 días, 15, 20 días. Cuando se acercan campeonatos suelo ir un mes, pero bueno, la verdad que muy contento.
4: Amics, i d'entre Mallorca i Tailàndia en parlarem ara, farem un poquet de viatget, però el primer que volíem saber és com has acabat Sete d'entrenador de l'equip nacional de piragüisme a Tailàndia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
5: Sí, ahí parece extraño, pero qué va. Yo desde hace años ya, bueno, ya se lo había dicho a mi familia, a Kiko, a mi entrenador. Cuando me retirase, me gustaría tener la experiencia de viajar o, bueno, vivir algo en Asia, ¿sabes? Meterme un poco en la cultura asiática. A mí me gusta mucho Indonesia, pero bueno, Tailandia también había estado. Y bueno, después de retirarme, necesitaba unos meses de desconexión de deporte, ver qué quería hacer, qué es lo que me gusta hacer. Y bueno, decidí pues enviar currículums a muchas federaciones alrededor del mundo. Y me acuerdo que fue por la patrona el año pasado que me llamaron para ir a entrenar allí, a Tailandia, y nada, y la verdad que lo hablé con mi mujer y le dije, oye, me ha salido esta oportunidad, yo creo que la

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Aprovat per unanimitat el nou conveni col·lectiu del sector del comerç de les Balears que beneficiarà 70.000 treballadors de les illes. Sindicats i patronals han acordat una pujada salarial del 14% en 4 anys amb possibilitat d'un punt més el darrer any.
2: En el primer any l'increment salarial serà del 4%, en el segon serà del 3,5%, mentre que en el tercer i quart any serà del 3% altra vegada. El conveni és el segon més important de les Balears i quedarà firmat aquest mateix divendres.
1: D'altra banda, la plataforma d'afectades per les hipoteques de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social pels lloguers. El pròxim dimecres a Palma serà desnonada una família amb 3 fills menors, 2 dels quals tenen una discapacitat. La PA, a més, lamenta que hi haurà més casos com aquest.
2: La portaveu de la plataforma, Àngela Pons, explica que el mes passat els va arribar un altre cas molt semblant. A més, segons Pons, aquest mes de maig hi ha 4 desnonaments més previstos, un a Andratx, d'una família monoparental, 2 més a Palma, de 2 famílies amb fills també menors, i una Pollença amb 2 persones que pateixen també una discapacitat. Pons reclama que es torni a activar l'escut social.
3: S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat. Jo crec que sí, en el final arribaran a donar-se arròs a pa, perquè ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, la vivenda és una necessitat.
1: Més qüestions. La flotilla ha reprès avui el seu viatge cap a Gaza, on té intenció de trencar el bloqueig d'Israel i fer-hi arribar ajuda humanitària. Una trentena d'embarcacions formen part de l'expedició a hores d'ara.
2: Entre aquests hi ha el menorquí Lluís de Monet, que va participar ja de l'anterior missió humanitària. Reconeix que els activistes estan mirant de pair l'impacte dels atacs d'Israel, que ha enfonsat diverses embarcacions els darrers dies i també ha segrestat diversos companys. Monet denuncia la passivitat de la Unió Europea.
4: I, òbviament, pues, ningú esperava que et sentiguessin tan impunes com per poder segrestar ciutadans de tants de països, però més en concret ciutadans de la Unió Europea, en aigües de la Unió Europea. Vull dir, ja no és col·laboracionisme, ja és un grau de participació i de baixada de calçons per part dels països europeus increïble. Vull dir, és vergonyós.
1: A Eivissa, l'impacte econòmic de l'Eivissa medieval per als hotelers està sent molt positiu. Els hotels s'han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació.
2: I es paga una mitjana de 200 euros la nit per allotjar-s'hi. L'Eivissa medieval, de pol d'atracció pel turisme nacional i també italià, ofereix el rerefons cultural, la commemoració de la Declaració Patrimoni de la Humanitat. Maria Costes, presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa.
5: Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals d'estiu. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
1: I cop de la Guàrdia Civil al narcotràfic. L'Institut Armat ha decomissat més de 40 tones de cocaïna en 2 operacions en alta mar a l'Atlàntic. En una d'elles s'han interceptat 30 tones d'aquesta substància que transportava un vaixell. És la major interceptació de cocaïna de la història en només un cop policial. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04. Amb més notícies a la 1 en punt.
6: Més informació. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: t'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
1: Minuts. Fem un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres, dia 8 de maig. I atenció, començam destacant que per motius de meteorologia adversa, la segona edició del Pollença Folk s'havia de celebrar demà, s'ha hagut d'ajornar. L'àrea de cultura aviat anunciaran la nova data i demanen disculpes per les molèsties que aquest canvi hagi pogut ocasionar. Demà sí que en principi continua la prova esportiva Ironman. La policia local de Pollença ha anunciat quines són les restriccions que ens afecten. Aquesta prova, com dèiem, és demà dissabte. Concretament afectarà a la circulació de la carretera del Cudi, direcció Port de Pollença i Pollença. Estarà tancada la circulació de vehicles de les 7:30 del matí fins a les 11. La cursa anirà per la via de circunvalació, utilitzant un sol carril. Per tant, el carril i el sentit de la circulació del Cudi a Pollença estarà tancat. Carril i sentit de circulació de Pollença, Port de Pollença, cap al Cudi, estarà obert a la circulació, però amb aturades i retencions a les rotondes. Pel que fa a la carretera de Pollença-Lluc, estarà tancada a la circulació de vehicles de les 7:55 fins a les 12:20. Si voleu més informació, podeu telefonar al telèfon d'atenció al ciutadà de l'organització de l'Ironman, que és el 628-36-77-95. Més coses. Avui el Club Nàutic ens proposa una conferència sobre comerç internacional del petroli, el seu transport i finançament. Serà de la mà de Giorgio Comotti, ell és trader de commodities. Aquesta xerrada és a les 7:30 al Saló del Real Club Nàutic del Port de Pollença. Comotti compta amb una destacada trajectòria professional en el sector, ha desenvolupat la seva carrera en entitats com a JP Morgan, exercint com a director financer i trader de cru i productes refinats a Glencore. Es tracta d'una excel·lent oportunitat per conèixer de primera mà el funcionament d'un sector clau a l'economia global, especialment en un moment en què aquesta matèria és molt present i àmpliament comentada a causa de la situació internacional actual. I de la xerrada és avui a les 7 en un club nàutic, és gratuïta i oberta a tothom. I vos avançam dues presentacions que se farà, que l'Ajuntament farà la setmana que ve. Per una banda, la campanya de sensibilització familiar és la teva responsabilitat. És una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats a la responsabilitat envers els seus fills i filles. Aquest acte se presentarà

La campanya es trasllada a Pollença i s'ha creat en base a les peticions dels mateixos centres educatius. I de la campanya Condeins se presentarà dimecres, dia 13, a les 12, a la sala de plens de l'Ajuntament. I dimecres, o cap vespre, se presenta el Pla d'Arbrat de Pollença. L'àrea de Medi Ambient convida tota la ciutadania a la presentació d'aquest Pla d'Arbrat. Anirà a càrrec de l'equip tècnic que ha redactat el document i es presentarà també dimecres, com deim, i serà a les 7 de l'hora baixa, en el Saló Cultural del Port de Pollença. La sessió és oberta a tota la ciutadania, comptarà amb un espai per a preguntes, dubtes i suggeriment per part dels assistents. I Pollença impulsa un nou model de recollida selectiva de Formentor al Puig que ha residu al rebuig. El projecte es troba associat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea del Fons Next Generation. I de l'Ajuntament Tiense han iniciat la implantació d'un nou model de recollida selectiva de residus amb l'objectiu de millorar la separació, incorporar la fracció orgànica i avançar cap a un municipi més sostenible i eficient. Sota el lema de Formentor al Puig, que ha residu al rebuig, la iniciativa suposa una passa important a la transformació del sistema de gestió de residus del municipi en noves eines i serveis adaptats tant a la ciutadania com als establiments comercials i restauració. I entre les principals novetats destaca la implantació de la recollida d'orgànic al sistema porta a porta, així com a comerços i restaurants. A més, es desplegarà una nova xarxa de contenidors amb la incorporació del contenidor marró per facilitar la separació de la matèria orgànica. El nou model també preveu la creació d'un espai específic destinat a les zones de sòl rústic, pensat per facilitar la correcta separació de totes les fraccions de residus. Una altra de les accions destacades seran les ITR, les inspeccions tècniques de residus. Recordeu, consisteixen en visites personalitzades per assessorar la ciutadania, resoldre dubtes i ajudar a millorar la separació dels residus de manera pràctica i propera. La implantació del sistema es farà de forma progressiva durant els pròxims mesos per nuclis i àrees de població, amb la voluntat d'aconseguir una Pollença més neta, compromesa i preparada per afrontar els reptes ambientals del futur. Des de l'Ajuntament també s'ha anunciat que es duran a terme sessions informatives, es distribuirà material de suport perquè tothom pugui adaptar-se fàcilment als nous canvis. Junts fem un municipi més net i responsable, així ho remarquen des del consistori, que animen a tota la població a sumar-se al nou model de reciclatge i sostenibilitat. Arrel Marina s'ha anunciat que tornen a organitzar la jornada d'accessibilitat universal de Pollença. Serà la setmana que ve, divendres dia 15, a partir de les 6 del capvespre, una caminada que sortirà a les 7 de davant Prodis, al carrer Sant Josep número 4. Enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que les acompanyi per als tràmits. La jornada acabarà amb una hamburguesada popular que a l'Armonar es podeu comprar ja els tiquets i dorsals al telèfon 971 53 43 63 a Prodis. I atenció, si heu de planificar un poc l'estiu dels vostres infants, ara vos detallarem algunes prescripcions i inscripcions que ja estan en marxa, com per exemple les estades d'estiu de Pollença i Umoll ja tenen les inscripcions obertes per als empadronats. Hem de recordar que per als no empadronats s'obriran dilluns. Van endreçades les estades, enguany han escuts entre 2014 i 2022. També l'àrea d'esports obriran les inscripcions per als parts de juny i setembre els dies 25 i 28 d'aquest mes de maig. Les de natació, les classes de natació d'estiu obriran les inscripcions entre dia 1 i dia 8 de juny. I per les activitats esportives d'estiu, dia 25 obriran les inscripcions per als usuaris d'hivern, els que hi ha ara, i dia 1 per als que són nous.
Benestar Social també obri prescripció per les activitats d'Escola Vivi d'estiu. S'obriran la setmana que ve, però ja vos ho anunciam. Va adreçat als nascuts els anys 2012, 13, 14 i 15. Durant els matins de juliol i agost es faran activitats de 10 a 2 en un moll, val 60 euros,

0: tot el mes i de les inscripcions s'obrin dimarts, dia 12 de maig. Dimarts de la setmana que ve i dilluns s'obriran les inscripcions per les activitats d'estiu jove de Punt Jove. Vinga, canviant de qüestió i recordeu que ja es poden comprar els abonaments del Festival de Pollença. La compra d'entrades per a 3 concerts té un 15% de descompte, un 20% per a 4 o 5 i un 30% per la compra de 6 o més concerts. L'oficina del festival és a de vora el convent, al carrer Pere Josep Cànevas, i l'horari és de dimarts a dissabte de 9 a 2. Ja està publicat tot el programa de la 65a edició del Festival de Pollença. La setmana que ve hi haurà un primer concert, que és un concert solidari benefici de Baimar. Diumenge, dia 17, una actuació fora de temporada en recital de la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Areu, amb obres de Falla, Debussy i Fauré, entre d'altres. Les entrades ja les podeu comprar, valen 10 euros, a la web del festival i també a l'oficina, i com d'insona benefici de Baimar. I de la informació esportiva, demà arriba la segona edició de la Diada d'Hivern Bàsquet per a més petits del Club de Bàsquet Colònia Pollença. Demà, des de les 11:30, començarà en jugadors, jugadores i famílies de l'escoleta, iniciació i premini. Hi haurà dinar d'hamburgueses, begudes, gelats. Hi haurà jocs, castells, inflables, música i molta diversió. Si voleu comprar els tiquets per al dinar de 6 euros i es venen a l'oficina del club. I atenció, que han d'anar a animar el Club Vòlei Pollença, que el seu equip de cadet femení disputarà la fase d'ascens per aconseguir una plaça a segona divisió A. Es veuran les cares amb el Club de Vòlei Rafal Vell. Això serà demà dissabte, aquest primer partit de la classe classificatori d'ascens. Demà dissabte a la 1:30 al pavelló del Cudi. Vinga, que ho tenim aquí a prop. La setmana que ve, Punt Jove organitza un torneig de futbol 3x3. Serà el dissabte de la setmana que ve, 16 de maig. No fa falta fer inscripció prèvia. Possibilitat d'equips mixtes. El torneig serà tipus rei de la pista i serà a Cales Munnares, de les 6 fins a les 9 del vespre, la setmana que ve, dissabte, i va de 6 a 10 anys, una categoria de 11 a 15 anys, l'altre grup. Hi haurà premis. Més coses també hem de dir, que el Real Club Nàutic del Port de Pollença informa que el seu equip d'Ilcassis ja està preparat per disputar el trofeu Illes Balears, que és una de les cites més destacades del calendari balear. La regata se celebra des d'avui fins diumenge en aigües properes del Club Nàutic de Ciutadella. Ho organitza aquest club sota la delegació de la Federació Balear de Vela. I els hi desitgem molta sort en aquests regatistes. 12:33, fins aquí el repàs de l'actualitat. Fem una aturada i acabarem com ho fem cada divendres, parlant de cinema.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
1: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
3: Molt bon dia a tothom, són les 9.
4: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
3: Molt bon dia des de Ràdio Pollença. Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
5: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
3: També fem una ullada a la previsió meteorològica. Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.
6: Quiero jugar un juego.
7: ¿Qué tramáis, morenos?
8: Alégrame el día.
9: ¡No sois máquinas! ¡No sois ganado! ¡Sois hombres!
10: ¡Ah! ¡Soy un hombre!
11: Bueno, nadie es perfecto.
12: ¿Es algo que uno tiene o algo que uno perdió?
13: El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
3: És gràcia, l'assumpte. Acaba de sonar una falca de la cinema de fa no sé quant d'anys, fa molt de temps, però ja no sabem ni com se suposa que comença aquest programa i, de fet, no tenim ni la cinta que toca ni un col·laborador habitual.
14: Correcte.
3: Avui no pot venir en Pep Salivelles.
14: Exacte, en Pep...
3: No arriba.
14: En Pep no mos arriba.
3: Bé,
14: avui.
3: Han dit que no arriba i igual d'aquí doncs, 10 minuts entra per la porta. Però, en principi, creiem que no arriba, que no serà temps. Però vaja, és divendres, falta un quart per la una, qualque cosa vos han de contar. I som atents, idò, bé, el manco posa vos quatre trailers i dit-vos titulars de les pel·lícules i les notes que tenen, llegir qualque crítica i el manco tindreu un poquet d'informació de lo que se pot veure aquest de setmana a les grans pantalles. No farem de Pep, no ho intentarem, no se pot repetir.
14: En Pep és irrepetible.
3: Irrepetible, no se pot ni imitar, inimitable, irrepetible, però bé, el que hem dit, qualque cosa vos direm. Jaume, a tu t'agrada el cine també?
14: M'agrada, sí, la veritat que és una de les coses que m'agrada molt. Aprofit pel cap de setmana d'anar-hi i si hi ha estrenes que m'interessin, no sempre hi vaig, perquè a vegades n'hi ha que no m'interessa i no hi vaig.
3: Has vist qualque cosa aquesta setmana, per cert?
14: Ahir vaig començar a veure, sí, t'ho comentar fora de micros, vaig començar a veure Mi querida senyorita, que remake que vàrem fer amb en Paco León, però no l'he acabat de veure, per tant no t'ho puc donar una conclusió perquè
3: ara no.
14: Vaig quedar dormit.
3: Ui, això no sé si és bona senyal. Però per la pel·lícula o perquè estava
14: cansat? No, perquè estava cansat, cansat.
3: Ja se pot salvar la pel·lícula.
14: Sí. La tornaré a reprendre avui de cap vespre si tot va bé i ja vos contaré.
3: Molt bé. Malauradament, avui que no hi ha en Pep i que vos hem de comptar nosaltres, avui s'estrenen ni més ni manco que 9 pel·lícules. Mm-hmm. 9.
14: N'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
3: No posaran 9 trailers, qualcuna no val gaire la pena, per mi, qualcuna no fa llarg de notes, per exemple, de Bajo tus pies, no fa llarg.
14: No fa llarg.
3: Estem parlant de cinema de terror espanyol, fet a Espanya, que sí que és bé que té un bon cap de cartell, en Maribel Verdú.
14: Sí.
3: Però, bé, no té nota, però
14: no fa llarg. Les crítiques no són massa bones, no, la veritat que no.
3: Diuen que la pel·lícula no està a l'alçada del repartiment. Però bé, poden dir de què va. Tu tens a davant sinopsis. Vols dir tu les sinopsis, Jaume?
14: Sí, un segonet.
3: Traducció simultània.
14: Sí, seré entre traducció simultània, un segonet.
3: No em bajo tus pies, idò.
14: Sí, mira, en Isabel, que supos que interpreta na Maribel Verdú, se muda amb el seu fill a un edifici de molt prestigiós, amb un lloguer assequible, però com un sistema d'admissió molt peculiar. Una vegada que són acceptats i instal·lats en el nou, a la nova casa que tenen, tres veïnades d'ES que viven en el pis de baix, els comencen a donar un poc de servida i aquí comença tota una sèrie d'aventures que supos que, no sé, l'haurem de veure. Les crítiques són molt, molt baixes, per lo que és, per lo que és el repertori.
3: Mira, també, si vols, podem anar fent un poquet de via, perquè avui s'estrena també un documental, músic, sí, documental, que és una Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.
14: Me pensava que anaves en això de l'Hombre Hep, que després ens
3: també,
14: xerrem, també.
3: Mira, els podem enllaçar, dues musicals, va. Són concerts d'una Billie Eilish, que ha dirigit ella mateixa i James Cameron, una gira mundial que van aprofitar per gravar en les càmeres. I que, no sé tu, però jo he vist també crítiques que... Bah,
14: sí. Sí, no fa llarg, tampoc, no, no la posa molt per...
3: No està malament, no està bé, no, fans de Billie Eilish.
14: Ni fu ni fa.
3: Vinga, i de tu conta-nos la dels Hombres G.
14: Aquesta, que també s'estrena avui, Los Mejores Años de Nuestra Vida, és un documental dirigit per en Charlie Arnaiz, en Alberto Ortega, i és un documental que fa un recorregut per les quatre dècades de música i amistat, mostrant com una banda emblemàtica segueix connectant en les generacions d'avui en dia, i en diverses generacions. Un material inèdit i una mirada actual que revela l'energia i complicitat que mantenen viu el seu llegat.
3: Bé, i d'avui també tenim aquests Los Mejores Años de Nuestra Vida. Aquesta, només perquè són els Hombres G, podríem posar tràiler, no?
14: Sí, sí. Vinga.
3: Comença així, eh? No són altres.
14: No són altres que han begut Coca-Cola.
15: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo
16: algunos enemigos. Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está
17: el día que sonó Devuelve mi chica por primera vez en la radio.
18: Y ahí empezó nuestra carrera de verdad, ¿no?
19: ¿Están ustedes dispuestos a amordazar a sus hijas?
20: Nosotros somos un grupo más. Lo que pasa es que tenemos suerte y tenemos éxito. Siempre hemos sido una cosa
21: normal. Nos huelen los pies y todo, mira, huele.
22: Corta, muy mal, hay que repetir.
23: Ahí cuando empezó la gente también a ponerse un poco detractora de los Hombres G.
24: Yo no he visto una campaña más agresiva, más cruel. Pasaron por un momento trágico.
25: Y decidimos parar, necesitábamos parar.
26: Y estuvimos 10 años casi sin vernos.
27: Un momento de sosiego, un poco de tranquilidad, por favor. Es que no puedo más.
28: Y vas para atrás y me parece acojonante haber podido vivir una vida así.
29: Y que estemos al máximo nivel de nuestra vida ahora. ¿Eso quién lo iba a esperar?
30: Porque ahora ya sabemos que estos pueden ser los mejores años de nuestra vida.
31: Hay mucha gente en la playa, vienen las pirañas, alejaros de la orilla, si no queréis que os coma la colilla.
3: No tenien nota, tampoc,
14: no,
3: però per
14: no.
3: Fans segur, però, també.
14: Sí, per fans, això tenia per fans. Això és igual que
3: quan... Tu fan.
14: De Hombres G.
3: No fallarà. No la veuràs en aquesta.
14: No.
3: I de fort.
14: No és el meu fort. No m'ho va agradar, no els vaig seguir, no vull entrar en un juici de valoracions, és un títol personal.
3: No passa res, tampoc no agradar Hombres G, no vendrà ningú aquí tot ja a la porta. No te preocupis.
14: Espero que no mos toqui ara en David Sumes d'aquí i mos digui pum pum, que ho dit d'altres.
3: Vinga, ja tenim una de terror que no fa llarg, dues musicals, Billie Eilish, Hombres G, i ara ja sí, anem a lo que cinema un poquet més sèrio.
14: Exacte. Couture, que és una pel·lícula francesa, alta costura, està traduïda tal. Parla sobre en Maxim, que és una cineasta d'Estats Units que arriba a París per una setmana a la moda i se veu ficada dins situacions de vida o mort. Es troben dues dones, hi ha secrets ocults, hi ha molta... És de suspens, és un drama. Està catalogada com a drama, però crec que hi ha més suspens perquè hi ha valentia, se posa a prova la seva valentia i supervivència dins aquestes situacions compromeses.
3: A veure, hi està protagonitzada per Angelina Jolie.
14: Sí, Nella Ramph i Nanier Anei. Està dirigida per Nalis Unocor.
3: Vinga, era un drama ambientat dins aquest món de la moda, de l'alta costura, i amb una cara conegudíssima. Anem a veure com sona.
32: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
33: ¿A qué te refieres?
0: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
1: ¿Acabas de llegar?
2: Sí, tranquila, te irá bien.
1: A veces pienso que todo lo que me llega a pasar depende de mí.
4: Maxime, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
1: Sí, es todo un honor. ¡Acción!
2: ¿Han apostado por mí?
5: Sí, claro.
2: Oh, ¿la que va a salir en el corto? No sé si me quiero dedicar a esto.
0: No me mires a mí, mira la mano.
2: ¿Ha podido leer lo que le mandé?
6: ¿De qué trata la vida de una maquilladora?
7: No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
1: No entiendo por qué.
4: ¿Qué pasa, Maxine?
1: No sé cómo decírselo a mi hija.
2: Mamá, esto de la moda no es lo mío. Esta gente me trata como si fuera fea o algo así.
1: Es un grito de rabia, de liberación.

0: Mamá, ahora.
1: Mamá.
2: Esto sí que lo dices, ¿eh, mamá?
3: Qué cabrona.
4: Temo bona pinta.
5: Diu impossible no emocionar-se.
4: Temo bona pinta.
5: Igual és una de les pel·lícules espanyoles de l'any, tal vegada no ho sabem encara, som només en el mes de maig, però déu-n'hi-do. Uh-huh. I el país diu en un relat dur però commovedor, feroç però esperançador, amb una càmera lliure i àgil quan ho ha de ser, pura sutilesa. Mai és una obra que se fiqui en la desolació perquè sempre hi ha una llum salvadora. Bones crítiques del País, del Mundo, de La Razón, de l'ABC, de La Vanguardia, de Cinemania, de Fotogrames, tothom. Una pel·lícula d'una honestitat emocional brutal. La gran sorpresa del cinema espanyol de l'any. Mira, aquí ja
4: està molt bé.
5: I d'aquest títol, bueno, heu de recordar, Jo no moriré d'amor. Què més?
4: Votam. Hem passat d'Estats Units, de la primera de Couture, ara jo no... Com era?
5: Moriré d'amor.
4: Jo no moriré d'amor, perdona. I ara votam a Xile.
5: Què t'ho dic? Vos han de prendre el títol, ja ho veia tot l'altre.
4: I jo ja m'he embuat, i com que t'encant tantes coses, la meva primera setmana també m'ho vull disculpar, perquè estic un poc nerviosat. Però bé, ara votam a Xile, m'anam a Xile, per la pel·lícula Hangar Rojo. Està dirigida per Juan Pablo Sayato, i va sobre Santiago de Xile, com bé diem, dia 11 de setembre del 1973, data capdalt. Mentre el cop d'estat se desplega per tot el país, el capità Jorge Silva, ets cap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep una ordre que canviarà la seva vida per sempre, transformar l'escola d'aviació, on avui ensenya a joves cadets, a un centre d'atenció i tortures, i transforma el que és una seu d'ensenyament, i l'ha de transformar arrel del cop d'estat amb un centre de detenció i de tortura. És bastant dura. I
5: ell
4: també
5: queda entremig, no el va.
4: Ell queda entremig, que queda entremig aquest dilema.
5: Aquest dilema, què faig?
4: Què faig, exacte.
5: Si se'n va, intenta fugir, perilla la seva vida, si queda, també perilla la seva vida, està dins un centre d'horror, de terror i tortura, i no sap què ha de fer.
4: I un cop militar, que sempre un cop militar sempre se'l du desgràcies.
5: 7,2, a Film Affinity, una molt bona nota,
4: sí.
5: Una altra bona proposta, en Hangar Rojo. No sé si és can de cineclub, però no m'estranyaria. Sona així.
6: Capitán Jorge Silva, encargado de logística de la escuela.
7: Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Y si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
8: El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno Allende lo vamos a pasar mal, capitán.
9: Vamos a hacer el centro de operaciones de la zona sur.
10: El coronel Yang fue enviado por mi general Lee para hacerse cargo de la inteligencia del recinto.
11: Lo denunció por planificar el asesinato de un presidente de la República. Tarde o temprano ya me la va a cobrar.
12: Lo vamos a llamar el Hangar Rojo.
13: ¡No le gustó andar matando carabinero!
14: Se volvieron completamente locos.
15: Necesito gente especializada que se quede trabajando aquí en el Hangar Rojo.
16: Prefiero estar muerto a cooperar con traidores.
17: Jorge Silva, la leyenda. ¿Qué se siente caer desde la arena?

0: pel·lícula que deixa una mica el cos una mica malament, un mundial fred, estem davant un moment històric, evidentment, de la història de Xile. És una pel·lícula en blanc i negre, per cert, però, com han dit ja, molt bones crítiques, i això és en Garrojo.
1: I el fet de que les facin sempre en blanc i negre, recordaràs com la llista així, pel·lícules així, encara li dona un dramatisme molt més accentuat.
0: Exacte.
1: Si te pare,
0: què me'n vols explicar?
1: Si te pare, passam a Las Ovejas Detectives. Canviarem un poquet de...
0: Sí, perquè ara
1: estàvem
0: un poc
1: molt dramàtics,
0: sí,
1: mos havíem sí, sí. molt dramàtics i no em porten pa, però mos tan dramàtics. Las Ovejas Detectives, què poden dir? Bé, espera un segon, que ho tenia per aquí...
0: Per on he llegit jo? Un cosi thriller o alguna cosa així.
1: Una cosa així, exacte.
0: Un thriller...
1: Sí, és britànica.
0: Però d'aquest... Me recorda un poc a Beb, mi cerdito valiente,
1: una cosa així. Exacte, sí, sí.
0: Fan sentir bé, però hi ha momentets de tensió, familiar...
1: Exacte, que ha de ser una pel·lícula també, que t'ha de tenir un poquet entretengut, un poquet en viu, un poquet en... Exacte, bueno, és britànica, està dirigida per en Kyle Balda, repartes en Hugh Hackman, en Emma Thompson, té un bon repart.
0: Quasi res.
1: Sí, sí, quasi res.
0: I dos n'has dit i dos ja pesos pesats.
1: Exacte, dos pesos pesats. La simnosi és que cada vespre un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, les ovelles es donen compte de seguida de que ha estat un assassinat i se creuen sobre com resoldre-ho. Aquí tot entra en dinàmica, les ovelles es poden investigar i comencen a investigar urmans qui ha estat assassinat el pastor que els hi contava la història de misteri.
0: Ja vols dir que el pastor és en Hugh...
1: Hugh Jackman, sí.
0: No me surt mai seguit Hugh Jackman, però ho dic perquè surt ja en un tràiler directament, i és aquest assassinat que volen resoldre. I està, enre, no té massa bones crítiques que vols,
1: no.
0: Una cosa entremig.
1: Sí, el que digueu, que ha de ser una pel·lícula. Una pel·lícula que teniu...
0: Families.
1: Exacte.
0: Si no voleu veure tant de dibuixos, podeu veure això.
2: Acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuando murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó, marchaos, el misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
3: ¡Ah! ¿Por qué para justo ahí?
4: Estaba a punto de decir quién era el criminal.
5: Fue el médico, ¿seguro? ¿Qué va?
6: Oh, ya empezamos.
7: Anoche ocurrió algo horrible. Nuestro pastor ha fallecido.
8: ¡No! ¡George muerto!
9: Probablemente un infarto. Me temo que aquí no hay mucha noticia, la verdad.
10: A menos que haya algo fuera de lo común.
9: No, he mirado en todas partes. Alrededor de la caravana, debajo de la caravana.
10: ¿Ha mirado dentro de la caravana?
9: Buena idea.
11: ¿Y ahora qué hacemos, Lily?
7: George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
6: ¿Os creéis tan listas como para resolver un crimen? ¿Adivináis cómo llaman los humanos a las personas que no piensan por sí mismas?
11: ¡Patos!
6: ¡Borregos!
12: Creo que habla de ti.
7: Soy la abogada de George. El señor Hardy dejó 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil. Los herederos son siempre los sospechosos. A ver si encuentras otra ventana mejor.
6: Ya voy. Ovejas.
11: ¿Qué hacía aquí la camioneta del vecino?
12: ¿Estás pensando lo mismo que yo?
13: Quiero embestirla.
14: Y yo con todas mis ganas.
7: ¡Para! ¿Qué habíamos dicho? No embestimos cosas a no ser
12: que haya una razón justificada para embestir.
7: Soy la hija de George. Estuvo aquí esa noche.
9: Tengo una pregunta. Dígame, ¿usted tiene novio?
7: Oh.
9: ¿Es una pregunta común?
7: ¡Seguidme todas!
12: ¿Somos corderos o somos carneros?
6: El mundo real es más complicado que un libro.
15: No tenemos miedo.
7: Bob, ¿el qué es eso?
15: Creo que es una carretera.
7: ¿Y de qué está hecha?
15: Bueno, de hierba no, eso seguro.
1: ¡Ah!
0: Bé, dos minuts de tràiler, ja havíem vist la pel·lícula sencera.
1: Quasi,
0: va sentir un millor gag, si tampoc no fa llarg, però ja ho han dit.
1: Pel·lícules per passar estens, per passar amb bonins, amb...
0: No te nota. A en Javier Canya del País no li ha agradat gens. Diu que té mitja hora inicial espantosa i que després diu saber-lo un poc, però no saps si el fill que s'ha acostumat a lo xereig. Però ja, n'hi ha d'altres que sí que està...
1: Bé, ja no puc dir el que ho va pensar en Bollero, segurament. O sigui que no, que... Ja no ho direm.
0: Està dirigida per un codirector d'Ominions i té... qualque cosa d'això de... que mos recorda també a la Abeja Shaun, però... qualque cosa que anem de Babe, El Cerdito Valiente,
1: sí.
0: Però... bé, veurem a mem. Necessitem notes i encara no els detenim.
1: No els detenim.
0: Veurem la setmana que ve. I, bueno, queden dues.
1: Mortal Kombat 2. Això és la segona part de... Perquè hagi vist Mortal Kombat 1, que ja no l'he vist. Tu l'has vista?
0: No.
1: No, ni te sona. Bé, Mortal Kombat 2, la simnòria, està dirigida per Simon McQuoid i va de que els lluitadors més estimats pel públic, tot això insistim, pels que hagin vist Mortal Kombat 1, a la incorporació del mismíssim Johnny Cage, entren en combat directe en un torneig final sense pietat, on la supervivència compta i molt. Els seus objectius és derrotar el tirànic Shao Kahn i posar fi en el seu domini. Supos que això deu ser una continuació de la primera part.
0: Diuen per aquí, millor, Cinemania, la millor adaptació del videojoc que s'hagi filmat mai, però qualcú altre també deia una seqüela ja mediocre de la franquícia gore de videojocs. Per tant, ja no posen el new trailer.
1: Les segones parts de vegades es vol estirar l'història i no solen funcionar.
0: Té un 6, si éreu amants de Mortal Kombat i vos agrada l'acció, bé, una opció per vosaltres. Sí, acabam amb
1: quina?
0: On queda una? Recreación de un asesinato.
1: Ah, sí, exacte, sí. Espera un segonet, que es potenia.
0: Recreación de un asesinato és una pel·lícula que ve d'Irlanda. Hi ha una cara coneguda, bé, per ell, però a mi tot d'un no me n'han recordat de Naidan, m'ha sorprès veure Naidan Guillén, que sortia a Juego de Tronos, si ho vau veure tot d'un no vos quedareu en la seva cara, també surt Vicky Crips, i tornàvem a tenir un altre drama, un altre thriller, avui la cosa va d'això. Un judici fictici, sobre l'assassinat de la productora francesa Sophie Toscan, Duplantier qüestiona els fets i debat l'innocència del seu assassí convicte. Ja està, un 5 en 9, jo crec que ho poden deixar aquí.
1: Sí,
0: no?
1: Es poden contradiccions i teories oferint una mirada crítica sobre la justícia i la veritat. O sigui, que
0: a en Bollero no li ha agradat gens, tampoc és estrany, però...
1: Bé, en Bollero no li agrada
0: que
1: res.
0: És una xapussa absurda, mal escrita i pitjor dirigida. Mare meva, s'ha quedat a gust.
1: Bé, en Bollero té por de, però ben que dius això, que xerra molt, però de vegades no toca Mallorca.
0: I han de dir, que això és el que s'estrena avui, de tot el que hem comentat, les millors notes són de Hangar Rojo, de què més?
1: I de Jo no moriré d'amor, aquesta que creiem que se convertirà, com has dit tu ben molt bé, en una de les pel·lícules espanyoles de l'any.
0: Idò, què faim? Ho deixem aquí nosaltres.
1: Jo crec que sí.
0: Hem fet la feina que no mos ha pogut fer avui en Pep perquè no ha arribat i més o manco vos hem pogut dir el que s'estrena. No sabrem de sèries, ja en parlarem la setmana que ve. Vols fer-hi res, Jaume, de la teva primera setmana a Ràdio Pollença?
1: Res, que estic... M'ha passat volant.
0: Això
1: passa volant, no me n'he donat compte i molt entretengut i vos vull donar les gràcies a vosaltres per la vostra ajuda. Això sí, que ja t'ho dic, som molt agraït tant a tu, Maria, com a en Joana, com a en Bruno, òbviament, i moltes gràcies per fer-me d'aquesta manera.
0: La setmana que ve més. Adéu, bon cap de setmana a tothom. Adéu.
13: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre. I quart i 16 minuts ja pràcticament. Vos hem de demanar disculpes als oients perquè tenim un dematí en què mos passen moltes coses. Mos ha passat un poquet de tot ja i per això hem estat aquesta darrera hora teidò sense poder fer directe, però en nosaltres ja és d'aquí, des de fa una estoneta, en Pep per allò que mos du informacions de trànsit i que mos ha passat la policia local perquè tingueu en compte. Pep, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Això és el que passa a la ràdio en directe.
1: Qualque dia tot surt malament, tot se cancela.
2: Sí.
1: Nosaltres ja hem començat amb l'ordenador, avui que s'havia mort. Mos han aconseguit arreglar. Després mos han cancel·lat una, dues, tres coses. Tres coses d'avui de matí. I no sé si... Bé, crec que en Rebessó sí que el tindran, el que no sé l'hora. Però sí, això, m'ho sap greu, hem quedat tots sols.
2: S'ho passat aquesta cosa, quan diuen això, de quan una cosa surt aquest dia, pues va un metge, no...
1: Quan un de matí no ha de ser, no ha de ser. Però bé, som aquí.
2: Vale.
1: I Pep, podem començar xerrant de l'Iron Man, te pareix bé?
2: Sí, per començar, que
1: se
2: serà... Damunt dels altres que tenim aquest... De Montusat, que tenim aquest cap de setmana, serà el que mostrarà més a la gent i el més dificultós per al trànsit. És a dir, a veure que és molt prest i no és una hora punta, però bé, com sabem cada any sí que arriba l'hora de començament, no, però a l'hora moment sí que arriba ja és una hora que ja arriba molt d'estar un poquet, sí.
1: Bé, l'Ironman recordem que és aquesta prova que són diferents proves dins la prova. Nosaltres la prova ciclista mos passa, però clar, mos passa, però això ja implica moltes coses. L'Ironman, que és des del Cudi,
2: sí,
1: Pep? I
2: sí.
1: Clar, del Cudi, Port de Pollença, Pollença fins a Llull, passaran sí. Cosetes. D'aquest dissabte de matí, compta'm els horaris.
2: Sí, bé, sí, comença, bé, com hem dit, són tres proves, una de natació que se fa dins el Cudi, una de bicicleta, que és la que m'ho ha fet, i després l'altra de córrer a peu, que se torna a fer el Cudi. La bicicleta, pues, com, a partir de les 7:30 està tallada la carretera, es dissurten des del Cudi, molt arriben a Port de Pollença, Port de Pollença a Pollença i Pollença van fins a Llull. És a dir, tota aquesta direcció la carretera està tallada. Alternatives, les de sempre, la carretera de Llanaire i la carretera de Xat-Xat de Bou. Problemes de la carretera, sobretot la de Llanaire, que quan arribem a Llanaire, a la via de circunvalació, heu la rotonda aquesta... Clar, no. Per travessar i entrar en un moll, mostra'm problemes, perquè, clar, dependirà de com venguin els corredors, com ens passa cada any, no 9 d'ara, de sempre. A vegades les retencions són grosses i a vegades les retencions són petites. És una cosa que és imprevisible. Hora d'acabament, normalment a les 11, lo màxim ja estan obertes les carreteres, ho deim per la gent que hi ha de preveure
1: fins
2: això.
1: Fins a Pollença.
2: Eh?
1: Fins a Pollença.
2: Sí, fins a Pollença.
1: Després
2: sí.
1: Pollença-Lluc és un pot diferent.
2: Sí, de Pollença-Lluc ja és una altra història, que ja nosaltres ja no controlem tant, però ho hem dit, sí. Però,
1: és sobre... a dir, de les 7:30 fins a les 11 d'aquest dissabte la carretera del Cudi cap a Moll i cap a Pollença tancada.
2: Sí, sí,
1: la circulació
2: sí.
1: De vehicles en aquest sentit.
2: Sí,
1: no?
2: Sí. També implica cap a Formentor, perquè clar, tampoc no podem anar cap a Formentor, perquè quan de travessar, menys a dir... Després allà, l'altre problema, la rotonda de... Diguéssim, la rotonda de l'hidroavion, per entendre'm molt, la rotonda d'allà. Aquesta també per entrar, si vam entrar, aconseguim arribar aquí, també hem d'entrar dins un moll, hem d'anar cap a Formentor. També és un altre punt, molt estratègic, que també és molt complicat travessar, perquè clar, corredors van venen de la via de circunvalació i venen cap a Pollença. També hem de travessar aquí. La rotonda d'hàbitat, un altre punt també conflictiu, que també és complicat. Són moltes rotondes que, claro, a vegades, ja dic perquè hem estat totes, 5 minuts pot ser, mitja hora pot ser, és imprevisible. Com a vegades com més prest és més dificultós perquè solen
1: venen
2: venir...
1: Venen un piloto més...
2: Sí, és a dir, sí.
1: Surten més.
2: Surten més, més tard, surten més preciosos, perquè no surten més preciosos, si ja ho tens no són tant, i a vegades, però tampoc no és una cosa que se pugui agafar per formatat.
1: Se deuen crear una retenció ben llarga, és a dir, perquè les rotondes són claus.
2: Sí,
1: no?
2: Sí. Has complicat el tema, has complicat el tema, que aconsellem això, clar, dius, vital, la gent que, per exemple, va fer feina per la zona d'Opineret i la zona d'això, per sempre aconsellem el mateix, que és veritat que és un poc en pipó, però si no pot entrar, pues, que deixeu coixa i travessar a peu la vida de circunvalació. És una mesura per no posar-se nerviosos i tal, tota aquella gent, hi ha molta gent que fa feina per dins el Pineret, i el moment que siguin dissabte al matí, això. Clar, dir que vagi d'entre 10 i 7 i 1 del matí, també t'ho has de dir, per mira, si també són quin horari tens, és complicat.
1: Bé, sí. Si aquest dia dissabte entres a les 8 i te convé entrar a les 7,
2: sí.
1: Si pots, si
2: sí.
1: No, quan si dius, pot, cruza
2: si
1: a peu...
2: Sí.
1: Si no, en teoria, a partir de les 11 ja està.
2: Sí, normalment, sí. Ah, normalment és un poc avant, però l'horari de tancament fins a les 11, sí, oficial.
1: Això és amb un únic sentit. Què dèiem, el cudi, port de Pollença, Pollença.
2: Sí.
1: De Pollença en un moll. Aquest sentit, amb les retencions de les rotondes.
2: Sí, aquest sentit esteu bé, però jo t'he dit...
1: Tot depèn de les rotondes.
2: Exacte, tot depèn de les rotondes, sí.
1: I de Pollença a Lluc.
2: I de Pollença lluny ja més complicat, perquè aquí nosaltres ja no ho controlem, i ja de part de lluny, ja són d'un pont de guarda per amunt, ja això ja no depèn de nosaltres. Aquí ja no t'ho puc dir com pot assegurar-hi.
1: Bé, heu publicat que de 7.55, clar, si són per un moll al 7.30, de Pollença, supos que és de la rotonda que ara en Berenguer ja, cap a Llull, de les 7.55 més o manca fins a les 12.20,
2: sí,
1: tancada clar. A la circulació
2: claro,
1: de vehicles.
2: Claro,
1: tots els sentits.
2: Clar, correcte, ho vaig dir, ja pot estar fins a les 12.20 tancada, si pujant cap a Llull, que també, clar, també ja fa molt de terme nostre, però bueno, ja no ho controlem nosaltres, perquè nosaltres des de pont de bord de cap allà ja pràcticament no hi tenim gent de control, sí.
1: Bé, però hi ha gent que hi té la casa, allà està senyalitzat a la rotonda de Can Berenguer.
2: Sí. La rotonda de Can Berenguer i un pont de Huerta també hi ha un altre lletrero, sí.
1: I hem de dir que l'organització de l'Ironman té un telèfon d'atenció al ciutadà, per qui tingui dubtes de tots aquests horaris, el telèfon és un mòbil, és mal de recordar així ara, però vos el deim, si teniu per apuntar, és el 628... 36 77 95 i si no també la policia local ha penjat tota aquesta informació a les vostres xarxes socials.
2: Sí, i a més i a tots els lletreros a el telèfon també, ja som en un Can Berenguer, en un pont de l'Horta o tot a les rotondes, ja l'horari de tancament, hi ha uns lletreros grossos, bastant grossos, com la Carabassa amb fondo negre, de l'organització també per el telèfon a contacte.
1: Molt bé, d'això és el gruix, això és el més gros que havíem de comentar avui. Pep, hem de dir que dissabte vespre hi haurà un poquet de festa a Tenomoll, perquè allà a la plaça Miquel Callong hi ha Pollença Folk, hi ha concerts, i després, el que de bo celebren també l'aniversari amb un gran correfoc, amb moltes colles convidades, en principi aquí totes damunt la plaça, aquí no
2: sí.
1: Hi ha d'haver restriccions.
2: Sí, en principi hi ha una reserva d'estacionament de per aparellar, diguéssim, en un jorrer tramuntana, la banda, diguéssim, de l'Iglesi, en sentit de circulació, baixant a la banda de l'Iglesi, per l'organització, allà perquè és un tant gru com ho corre fots, que sempre està senyalitzada, i el que més per córrer fort se fan tonta de nou, la zona de vianants, tota la zona de la plaça i voltants. Les recomanacions, si suposo que va donar una organització, són les de sempre, és a dir, sobretot a l'art d'un nim petit, tenim un marmero d'un nim petit que no se costi massa per prevenció, i la gent que vull anar a córrer forts, doncs això, anar amb protecció, procurar coses de cotó que no se puguin cremar, i, bueno, i també tenir cura de no molestar massa en els participants.
1: Cara protegida, orelles protegides, també la vista...
2: La vista, el cap,
1: fort,
2: sí, tot, mans, i sí.
1: Començam a saber no un poquet ja.
2: Ja tenim un parell d'any d'experiència.
1: Però sí. Que el xespi de tant en tant.
2: Sí.
1: Molt bé. I hi havia una altra cosa que te volíem demanar, Pep, perquè avui l'Ajuntament t'ha explicat també per xarxes que Emser aquest dia fa arregla un poquet alguns carrers i qualque, clar, no són tancaments exactes de carrers, però qualque cosa sí que podria afectar la circulació. Vols que diguem exactament a on és això?
2: Sí, jo li te diré que afectarà més de tots.
1: Ja, com tan aviat ho volia dir i ara no ho trobaré aviat. Però eren avui, demà i passat demà, sobretot, no?
2: Sí,
1: però...
2: sí, sí.
1: I han posat tots els carrers i els horaris. Mira, ara sí que vos ho puc dir. Els carrers Lleó, Horta, Mallorca, Via Argentina i Ramon Llull. Avui de matí ja han fet Lleó i una part de l'Horta i ara a partir d'aquesta hora el carrer de l'Horta és entre Conan Cifre i el carrer Lleó. Però sobretot demà, afecta sí. Per mi més, no me deies? Demà és el carrer Ramon Llull.
2: Sí, Ramon Llull sí que afectarà, Ramon Llull sí que estarà una estona tancat, perquè aquest sí que vosaltres, normalment tu els descardit, se farà un parxeo, per dir-li alguna cosa, no sé, i se posaran planxes, no quedarà tancat. Ramon Llull sí que serà el que estarà més tancat a la circulació, eh?
1: Ramon Llull, que el que han explicat és per la zona entre números 22 i 9. Bé, és igual, mira vol les xarxes
2: sí,
1: que van posar.
2: Sí, sí,
1: I serà demà, a partir de les 8 del matí, fins o 100 demà,
2: sí,
1: no? Fins dijous.
2: Sí, aquest en principi crec que si no hi ha res de nou, quedarà un dia tancat, serà el que afectarà més a la circulació.
1: Jo ara mateix, Pep, no sé quin és el que era Ramon Llull, no m'aprenc mai noms.
2: Vale, i
1: tots... Tu ja te'ls saps tots, tots.
2: El que era Ramon Llull, i els dies com t'explica els ullerrers que viu que ha viu la trenquedora.
1: Ah, d'acord.
2: Vale,
1: sí. Que fàcil.
2: Sí, per dir, ara pensava que te situar. Sí.
1: Molt bé. Sí. Idò, crec que ja està, no? Aquesta setmana
2: sí,
1: tenim més truïts.
2: Tenim bastant de truïts, sí. Ara ja és un pas, ja de setmana ja tindrem més cosetes, però bueno, està bé que ja de setmana ja, sí. Entre Iron Man i un poquet d'això, ja de setmana vam tenir les xintades que poden notar que tot va anar molt bé, vam dir no hi va haver cap incident fora de ressenyar, i bueno, hi va ser tot baixa, un poquet de festa, i bueno, i jo sàpiga, no m'han comentat que hi hagués res fora de bo normal.
1: Nosaltres tampoc no mos ha arribat res a les
2: hores. Això és important de tot, hem de dir que sí. Després de tanta gent, perquè una gran participació, hem de dir perquè no sé exactament ara, però...
1: Home, d'anodinar, clar, sí. Anodinar, però n'hi havia més de 1.200 per mi. El
2: sí,
1: que passa
2: sí.
1: Que després va
2: sí,
1: afegint
2: sí,
1: més
2: sí,
1: gent.
2: Sí, sí. Sí. També el que va ser... O el que vaig veure també, com va... com a xocar, perquè aquí no estem molt acostumats, va ser també la mitja de festa que feien la quintada, la quintada que feien 18 anys, no sé si t'ho han comentat o has vist fotos. Sí, i bueno, xapollant-se tot això d'un quintor d'un 18, encara no ho tinc molt per mà, és una cosa més de pobles veïnats.
1: Ja veuràs,
2: la meva filla m'ho comentava, ai papa, m'ha fet molla, dic, això nosaltres no ho tenim per mà, nosaltres això d'un 18 anys fer quintos no sé per què, no és una tradició nostra.
1: No ho teníem?
2: No ho teníem, vaig ja començar a morir-la, sí. Però bueno, tot el que sigui festa, quan ja no trobem això, no mos costa molt de fer-lo per mà, mos va bé tot, Sí.
1: Bé, Pep, gràcies per tenir-nos informats, informades, com sempre. Bona setmana.
2: Igualment.
1: Adéu.
3: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: d'arribar ara mateix ja són quasi les 12 i 17 minuts, recte final d'aquest dematí del Fil Parlant d'aquí a Ràdio Pollença. I ara volem parlar d'un tema delicat, fins i tot podríem dir tabú, però molt necessari parlar-ne, del suïcidi. Per això tenim a l'altre costat del telèfon el pollencí Joan Carles Marc, metge especialista en salut pública, medicina preventiva, qui fa molt poquet, passat 20 d'abril, o passat Sant Jordi, podríem dir, va publicar el llibre Más de 11 vides. I el tenim, no és per Pollença, avui no el tenim aquí, però el tenim a Granada i parlam amb ell. Joan Carles, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Pollença.
1: Moltes gràcies, Joana, un plaer, com sempre, estar amb vosaltres un poquet més a prop de Pollença.
0: Clar, no podíem esperar que tornasses, perquè per mi fins l'estiu no vendràs, no?
1: Ho tenim complicat. La feina no mos deixa aturar i, per tant, és difícil acostar-se. Però bé, podem xerrar per aquests mitjans i així parlar una miqueta d'aquest nou llibre, Más de 11 vides, d'un tema, com deies tu, que és un tema tabú, un tema difícil, un tema complicat, però jo diria que és un tema inclús, jo diria, dolorós, degut a la incomprensió i a l'estigma que ho rodeja, no? I, per tant, davant d'això, jo vaig pensar que era necessari parlar-ne més i fa 9 anys que un company meu de feina, jo era director de l'Escola Andalusa de Salut Pública en aquell moment, se va suïcidar. I en aquesta mort per suïcidi mos va tocar molt a la gent de la meva escola i vàrem pensar que havíem de fer qualque cosa. Vàrem atendre a tots i cada un dels treballadors de l'escola, els vàrem ajudar, qui varen necessitar ajuda psicològica o tractament apropiat ho vàrem fer. Inclús vàrem fer un homenatge a aquest treballador, que no sabia suïcidat per cap motiu lligat a la feina, sinó que era un tema molt més personal, però vàrem pensar, jo vaig veure que era necessari fer més consciència d'un tema tan complicat com era el suïcidi i necessitàvem parlar-ne més, no? Perquè el que sabem que és que el silenci no mos ajuda i crec que l'acompanyament, la reconstrucció de la vida de la gent que ha deixat que ha quedat tocada després del suïcidi d'un familiar, era important conèixer-lo per intentar ajudar-nos en general per parlar una mica més clarament d'aquest tema tan difícil com és el suïcidi.
0: Sí, Joan Carles, record que l'estiu, quan vas a ser aquí, aquesta visita que cada estiu mos fas també a la ràdio, que mos agrada conversar amb tu, mos ho vas comentar, aquest suïcidi d'un company de feina que te va dur a escriure un llibre. Això fa 9 anys, ja te vas posar en marxa en aquell moment o has estat més darrerament que t'hi has dedicat en un llibre?
1: Aquest llibre dur de feina aquest 4 o 5 anys darrers i amb ell en aquest 4 o 5 anys darrers he parlat amb uns 100 persones, dels 50, més de 50 són professionals, el reste són persones que han tingut al voltant d'ells un suïcidi, són pares, mares, fills, dones, de persones que s'han suïcidat, germans també, i per tant, davant tot això, vaig anar parlant amb ells amb una conversa basada en l'escolta. Jo, bàsicament, els hi faig preguntes i escolt per intentar donar-los un per a què s'ha de fer coses, un per a què s'ha de reconstruir i no deixem-nos centrats en per què ha passat això, no? I si hagués fet no sé què, i si hagués fet això altre, i si li hagués cridat, i si hagués estat a davant ell, no? Que és una cosa que és així, que marca tant a les persones, no? I record persones com Cecília Borràs. Cecília Borràs és la primera presidenta d'una associació de supervivents de suïcidi, que deia que se va morir el seu fill, en Miquel, i de que se demanava, hi ha qualque cosa més dura que sobreviure en el suïcidi d'un fill? i ella mateixa se contestava, crec que no n'hi ha, no? I, per tant, davant d'això, crec que és important acostar-nos en aquest tema, en aquest problema, i intentar-lo fer més visible, per una banda, parlar-ne ajuda. O silenci, jo diria que mata, o silenci, aquesta idea de que no parlem d'aquest tema perquè és difícil fa que la gent no tingui ningú en aquí acostar-se, i és fonamental tenir qualcú de vora, sigui un professional, fonamental, necessitem més professionals, però també un familiar, un amic, un company de feina, pot ser la persona adequada a la qual podem anar de vora i podem intentar xerrar-ne per treure-ne tot el possible per intentar ajudar en aquesta persona.
0: Clar, has comentat ara moltes coses, tot això que acabes d'explicar, bé, tu has parlat amb familiars, amb professionals, amb persones que han sobreviscut o que han estat en situacions límit. Clar, tu supos que per tu ha estat molt dur totes aquestes xerrades, totes aquestes converses, tots aquests testimonis reals, no?
1: Sí, és dur. El que passa és que ho hem de plantejar com a... la meva escolta també serveix una mica com a teràpia, no? Jo me sent que jo me poso davant ells. Totes les hem fetes online, és a dir, amb un Zoom, veient-nos les cares, parlant directament, i he de dir una cosa, totes les persones s'han obert a parlar-ne, no? I això vol dir la necessitat de parlar-ne. Perquè molta de gent pensa que és un tema íntim. No, és un tema que s'ha de parlar, no? Record una de les persones que de les primeres que vaig parlar, probablement la primera que vaig parlar, és una sobrevivent, és una persona que se va intentar suïcidar quan tenia 15 anys, és una valenciana, que no, Maria de Quesada, i se'n va donar compte que havia de parlar quan, estant als Estats Units, va sentir que una persona contava una història molt parescuda a la que ella havia viscut. I va dir, ostres, si això és el mateix que m'ha passat a mi, i jo, sense contar-ho a ningú, no pot ser, no? I aquesta història del suïcidi no se'n parla, de que aquest silenci reforça, o silenci reforça la idea de que un suïcidi és una experiència que s'ha d'amagar. I jo torno a dir, no? La gent no vol morir. El que vol és deixar de sofrir. I aquest sofriment de molta de gent fa que la gent se tanqui en si mateixa i necessitam que la gent surti d'ell, pensi que té qualcú a de vora que l'escoltarà, que li dirà jo estic aquí per el que necessitis, i que està aquí per lo que necessitis, sigui de veritat, sigui de valentia, sigui d'ajuda real, no sigui un xerrar per xerrar, no sigui un dir que a tu no te passarà res, no li has de donar importància, això són coses que mos passen a tots. No, no donar importància a les coses fa que la gent en un moment determinat pensi que no té motiu per viure i que és millor deixar de viure en nosaltres. I aquesta és la qüestió que hem de rompre. Hem de rompre parlant amb la gent, intentat escoltar-los, i a pesar a vegades de la duresa de les històries que te conten, has de ser conscient de que tan sols per escoltar en els cinc sentits, que te senti que els escoltes, ajuda a que se sentin més a prop i que, per tant, pensin que poden ajudar, poden sentir-se ajudats i, de qualque manera, poden tenir una altra manera de viure la vida i, per tant, de sortir-ne molt millor de lo que estava.
0: Per tant, parlar-ne, parlar de suïcidi, Joan Carles, és una eina preventiva molt potent, no?
1: Jo diria que preventiva i terapèutica en un mateix temps, fixa't, és a dir, és preventiva, naturalment, perquè de qualque manera parlar-ne ajuda a que... jo diria que rompre o silenci és un, com deia una persona que va morir el seu germà, que estava molt, molt fotuda quan vaig parlar amb ella, i me deia, rompre el silenci va ser l'inici del meu procés de sanació. És a dir, compartir, entendre, posar paraules en el dolor que sentia, li va permetre canviar la culpa que molta gent sent, com dèiem, aquest i sí és fet i sí, no? En comprensió. La necessitat de comprendre aquella persona que va prendre una decisió, que no és una decisió en contra de ningú, no és una decisió per fer mal, és una decisió per fer-se bé a ell mateix o a ella mateixa, no? I això és la clau per... hem d'acceptar també que no en trobarem sempre les respostes adequades a el que se va plantejar aquesta persona quan va decidir suïcidar-se. Però el que sí que hem de cercar amb aquesta gent que viu de vora una persona que s'ha suïcidat és trobar la pau, perquè trobant la pau se sentiran millor. I de qualque forma ajudarem a que aquestes persones que han viscut de prop un suïcidi no ho intentin, perquè sabem, sabem, les xifres de suïcidi a Espanya són prop de 4.000 persones a l'any, se moren unes 11 persones cada dia, se moren una persona en el món cada 11 minuts, i per tant també sabem que la majoria de gent són, tres quartes parts són homes, però sabem també que davant d'aquesta situació podem fer coses per ajudar-los. I sabem que la gent que té un familiar que s'ha suïcidat, que té una persona de devora que s'ha suïcidat, els posa en risc de poder-se suïcidar ells. I, per tant, ajudar per l'ARNA, estan fent prevenció i estan fent sanació i estan fent tractament de la situació en la que se troben aquestes persones. I torna a dir, 11 persones se moren cada dia a Espanya, 11 persones, quasi 4.000 persones a l'any, i això són xifres tan grans, tan impressionants, que necessitem rompre aquesta dinàmica per ajudar a que la gent se senti molt millor i ajudi a que puguem fer una història de vida, sense cap dubte, que ajudi a la gent a sentir-se millor.
0: Jo, Carles, has dit, si no m'equivoc, que el suïcidi no només és un problema de salut mental, no? Mos ho pots explicar un poc?
1: Està clar que hi ha gent que se suïcida per una qüestió de salut mental, ho sabem, ho sabem. Però també hem de saber que no tan sols és per una qüestió de salut mental. No és gent que un moment determinat té una situació d'estar fotut per un problema de salut mental el que genera un suïcidi. Hi ha moltes altres causes. Hi ha causes, a vegades, de problemes econòmics. La gent que té un problema econòmic, a vegades, no sap com resoldre-ho i cerca la manera de cercar, de sortir-ne d'aquesta situació amb suïcidant-se, no? I, per tant, és una cosa que passa, no? També hi ha gent que rep acosament sexual, acosament laboral, bullying, i també pensa que no té sentit la seva vida per la situació en la que viu, no? I això no té res a veure amb un problema de salut mental, són altres problemes. Hi ha gent que, per una qüestió de desenamorament, que pensa que la vida se li ha romput i no té altre element que pensar en deixar de viure, no? Hi ha motius econòmics, motius de pobresa, motius de la gent que viu en un estat de situació d'una vida molt, molt marcada per la guerra, no? Que també marca també molt de suïcidis, no? I, per tant, els factors causals del suïcidi són molt diversos, són molt nombrosos, i està clar que davant d'aquesta situació de tan nombroses vol dir que la prevenció ha de ser també diversa i nombrosa, no? És a dir, per tant, els plans de suïcidi s'han de fer amb accions directes, amb accions a les escoles, amb accions a les empreses, amb accions a la societat, amb accions en els serveis sanitaris, amb accions de formació dels serveis sanitaris, perquè sabem, Joana, que un 50% de la gent que s'ha suïcidat ha passat per un servei sanitari la darrera setmana abans de suïcidar-se. Això vol dir que també hem de saber donar pautes en els sanitaris, donar formació en els sanitaris perquè puguin ajudar bé, perquè a vegades no donen l'importància a determinades coses, ajuda que la gent se suïcidi, no? I, per tant, necessitem formació, necessitem més professionals, necessitem més recursos, no tan sols psicòlegs i psiquiatres, també formació de metges de família, formació de metges d'urgències, formació de metges d'emergències, però també hem de formar a policies municipals, a bomberos, a la gent del món educatiu, fonamental, perquè sense cap dubte pot tenir un element que necessiten ajuda i necessitem espais d'escolta, espai de conversa dins les escoles, i també necessitem que a les empreses se'n parli més i s'ajudi a un benestar emocional, un benestar laboral que faci que la gent no se senti malament.

0: per suïcidi. I això vol dir que la, el que ens marca molt més és que una persona jove se mori per suïcidi. Això ens marca, ens romp i fa que la vida on passa estigui molt marcada per aquesta situació. Però hem de recordar que la gent que més se mor és a partir de 55 anys i que problemes com la soledat no desitjada, el fet de sentir-se sol, de sentir-se amb una malaltia crònica, de sentir-se que no té sentit la seva vida, de sentir-se que els problemes de salut que té no li ajuden a sobreviure, totes aquestes qüestions són molt importants per intentar ajudar-los per intentar millorar com està i com pot sortir d'aquesta situació.
1: Clar, tu has dit en un principi, el silenci mata, n'hem de parlar, de què van aquests tabús, cada vegada n'hem de parlar més. Com ho hem de fer, mitjans de comunicació, a l'hora de parlar d'aquest tema?
0: Bueno, el paper d'un mitjà de comunicació és una cosa que parlam en un llibre. Jo antes t'he dit na Maria de Quesada, i na Maria de Quesada és una persona que fa feina a un moviment que se diu... que se parla molt molt d'ell, que se, ara no me sortirà un nom de la Niña Amarilla, perdona, i aquesta gent de la Niña Amarilla han fet un moviment per intentar ajudar en un mitjà de comunicació a parlar-ne millor. Jo fa poc m'han ficat a un grup de comunicació després de la sortida del meu llibre per ajudar també en un mitjà de comunicació a treballar molt millor el tema del suïcidi. Abans, quan abans se parlava de suïcidi i se deia no en parlem perquè pot contagiar altres casos, no? I jo dic, hem d'intentar parlar-ne i parlar-ne bé. És a dir, se n'ha de parlar, sí, però se n'ha de parlar bé, perquè està clar que parlar bé de suïcidi vol dir no mos ha d'interessar en cap moment com s'ha suïcidat, a on s'ha suïcidat, què ha fet per suïcidar-se. No mos ha d'interessar això. Són qüestions que no han de posar mai a un mitjà de comunicació.
1: Una part perquè... més morbosa i sensacionalista, no?
0: Efectivament. Lo morbós no ajuda en res. Tot lo contrari. Lo que fa és, si tu parles d'un lloc on s'ha suïcidat, ajudes a que la gent cerqui, vagi, miri aquell lloc i a vegades, veient aquell lloc on s'ha suïcidat altra gent, se suïcidi. Un lloc de suïcidi són una qüestió que hem d'intentar evitar. Per això, una de les mesures preventives que se fa és que a determinats llocs on la gent se suïcidi se posen aspectes, se ponen botons de per intentar cridar en un servei d'emergència per si veus una persona que està en aquells llocs per intentar aturar que se suïcidi, no? També hem de recordar que la gent d'un mitjà de comunicació, a vegades, sobretot si és un famós, a vegades entran molt fàcilment dins un morbo d'aquesta història, no? I hem d'evitar-ho, perquè donar morbo, donar informació que no és la que toca, ajuda a augmentar les possibilitats de suïcidi. I, per tant, és fonamental rompre aquesta idea, pensar que del dolor que tenen les persones que se volen suïcidar han de pensar en l'acció, i és evident que quan parlam de suïcidi i parlam bé de suïcidi a un mitjà de comunicació, això ajuda a la gent. I, per tant, els periodistes, com tu, Joana, teniu un paper fonamental per ajudar la gent a que no pensi en suïcidar-se o no se suïcidi, perquè de qualque forma parlant-ne es rompre un silenci, un silenci que sabem que el silenci mata, i per tant parlant-ne en un mitjà de comunicació ajuda i també, com diria, salva vides, no? I per tant hem d'intentar que com se comptin les coses en un mitjà de comunicacions també ajudi a salvar vides.
1: Joan Carles, si ara qualque persona que mos escolta pensa que té en el seu voltant algú que ho passa malament...

0: si detecta que qualcú del seu entorn està patint, què pot fer?
1: Parlar amb ell, el primer de tot, no minimitzar, no li hem de dir això no té cap importància, això te passarà, ni ho pensis. Paraules, frases que no mos ajuden en res i que no fan més que augmentar les conductes suïcides de la gent que ha pensat en suïcides. Per tant, primera qüestió, hem d'estar de vora, hem d'estar de vora. I, segon, hem de cercar recolzament professional. Uh-huh. La gent necessita recolzament professional si no està bé. Per això de la importància de la formació d'un metge de família, de les infermeres de família, com un element primer, és a dir, si hi ha qualcú que ens pot ajudar, és un meu metge de capçalera, és un meu infermera de família, perquè és una persona que estic a prop, que me coneix, que sap el que tenc i que hi puc anar a parlar-ne. No? També ho deia, unes altres persones que són fonamentals són metges d'urgències, perquè normalment, quan estan malament, ho sentim com una urgència, no? Ens passa qualque cosa per un cap que diu, ostres, això no pot seguir així, no? I necessitem que la gent d'urgències també tingui la formació adequada per seure-se de vora, per escoltar-nos en els cinc sentits, en els cinc sentits. Això és fonamental, escoltar a una persona que té idees suïcides, escoltar-lo en els cinc sentits. I aquest escoltar en els cinc sentits ens ha d'ajudar a intentar acompanyar sense jutjar, no hem de jutjar les persones. Perquè si les jutjam, si jutjam que aquest comportament no és adequat per tu, m'estranya que tu hagis pensat aquestes coses, com pot ser que tu facis això si tens tres fills, no podem jutjar, perquè si una persona se sent jutjada, el que farà serà dir, amb aquesta persona no puc parlar, perquè no m'escolta bé. Necessito una persona que no m'ajudi, sinó que simplement estigui per escoltar-me. Estic aquí. Què vols? Què necessites de mi? Què puc fer jo? No? I a vegades, sense dir res, escoltant, se fa molt. I això és un element fonamental. I segona, hem de cercar recolzament professional. Dic metge de família, infermera de família, metge d'urgències, però també tenim un element que és psicòlegs. Necessitem més psicòlegs, psicòlegs en els centres de salut, que ens ajudarien a molt de problemes d'ansietat, d'estrès, de situacions que ens venen mal vengudes i que ens ajudarien a parlar-ne, a trobar solucions a consells, bàsicament, perquè a vegades no són solucions, sinó són consells a la situació que vivim cada un de nosaltres. I aquesta situació ens ajuda, sense cap dubte, a entendre que un suïcidi és una ona. No mos ve i mos suïcidam, sinó és una ona que va passant, que va entrant dins el nostre cap, que mos mos marca un sofriment i que de qualque forma un moment determinat pensam, no hi ha manera, ja ho he pensat moltes vegades, no té solució. Davant d'això és molt important estar de vora. Estar de vora, escoltar. Quan veiem que qualque persona deixa de sortir, canvia les seves rutines habituals, està molt tot sol, si és un jove, està en un pati, mai s'ajunta la gent, se queda tot sol. Gent que fa coses que no havia fet mai. Penseu, ho hem de pensar, perquè vol dir que qualque cosa li passa. I si qualque cosa li passa, cada un de nosaltres podem fer qualque cosa per ajudar-li. I la gent que està de vora, la gent que el veu, la gent que el coneix, és fonamental que davant d'aquesta situació d'estar de vora, hem d'estar per ajudar-li, per intentar donar-li una mà, a vegades per intentar fer que aquestes idees que li ha passat per un cap no els dugui a terme i intentem amb això salvar una vida.
0: Clar, és tot un entorn, ara t'ho expliques, no només la família, el centre escolar, les amistats, veïnats, és tot un entorn, la societat, no?
1: Està clar. Per això de la importància que tenen un mitjà de comunicació. Uh-huh. El mitjà de comunicació, és a dir, aquesta conversa segur que qualcú pensa, ostres, parlar de suïcidi, que fort, però és que parlar de suïcidi és imprescindible. Tu fixa't la història que me contava l'altre dia el meu editor d'aquest llibre. El llibre està a una editorial que se diu Sonàmbulos, i aquesta, l'editor me deia que a la Fira del Llibre tenia un espai de l'editorial i diu, hi havia molta gent que s'aturava a veure el llibre, no? I el llibre és un iceberg on posa el títol de Más de 11 vides, pensant que davall de lo que surt hi ha molt més de lo que veiem, no? I deia, miren un llibre, els hi atreu, però miren a darrere que hi ha les històries de dues de les persones, un que fa l'epíleg i un que fa el pròleg, i on parlen de suïcidi, no? I clar, i diu, tot d'una el mollen. Tu fixa't, el mollen, és a dir, la paraula, llegir la paraula suïcidi, llegir la paraula suïcidi fa que la gent encara s'assusti. Això de, una mica me'n vaig a el que tu deies de tot d'una, no?, quan m'has presentat, no? I és la història del tabú d'aquesta persona, de l'estigma que marca la paraula suïcidi, no? Hi ha una ressenya, si me deixes, Joana,
0: sí.
1: Una poeta colombiana que fa l'epíleg d'un llibre, és una poeta molt coneguda a Colòmbia, ha vengut molt a Espanya, és una poeta que nom Piedad Bonet, i té fa un epíleg lligat a la mort del seu fill. Un fill seu se va morir, se va suïcidar, tenia un problema de salut mental, com hem dit, és una de les causes dels factors causals importants, i diu ella una cosa, diu, frente al suicidio de un ser amado tenemos dos opciones, entrar en un duelo patológico, paralizante, que nos lleva a la autodestrucción, o reconstruirnos, porque hemos quedado rotos y hay que revisar nuestras creencias i darle sentido a la pèrdua. Tu fixa't, no? Sí. És a dir, una persona famosa, dels escriptors més importants que hi ha a Colòmbia, i és capaç de parlar de lo que marca la mort d'un, en aquest cas, un fill seu, no? Que va una mica lligat a lo que deia Cecília Borràs. Hi ha qualque cosa més dura que la mort d'un fill? I ella diu, és un dol tan paralitzant, que du a l'autodestrucció, que si no te mous, si te deixes, te pot dur a la mort a tu també, perquè penses que si s'ha mort el teu fill, que és una persona tan estimada per tu, que l'has parit, no?, de qualque forma, està clar que l'hem de rompre aquesta situació paralitzant, intentant reconstruir-nos, i per reconstruir-nos necessitem gent de vora, gent que mos ajudi, gent que mos agafi de la mà, gent que te digui tu pots, gent que te vagi escoltant les sensacions que tu tens, no? I que, donant sentit a la pèrdua que han tingut, doni sentit a la vida, perquè la clau de totes aquestes històries és que han de donar sentit a la vida, no? Perquè la gent, quan no pot expressar el seu sofriment i aquest dolor suïcida està ocult, alimenta, sense cap dubte, una sensació d'incomoditat davant aquesta situació que hem d'intentar comprendre i hem d'intentar confrontar per ajudar la gent que té una idea suïcida a rompre aquesta idea i a pensar que la vida té sentit, que la vida té moltes coses guapes, que la vida està per viure-la i que, per tant, hem de rompre aquestes conductes o idees suïcides per intentar viure la vida el millor possible.
0: És que, de fet, tu, entre els testimonis amb els quals has parlat, a part de familiars de gent que s'ha suïcidat, també has parlat amb persones que han viscut o sobreviscut aquestes situacions límit, no?
1: Sí, és a dir, que és que les meves, en un llibre hi ha 20 converses, 20 persones que tal, allà crec que hi ha 3 persones que són sobrevivents i els altres són supervivents. Alguna persona de les quals he parlat se va suïcidar son pare i ho seu home. Tu fixa't, coses, històries duríssimes, no? I per dues qüestions totalment diferents. No tenen cap relació sense cap entre elles, no? Però tu fixa't, dues situacions de viure, no? I en canvi ell és una persona amb una força, amb una mare de dos fills, amb una força increïble. Ha muntat una associació de supervivents que probablement és la més important que hi ha a Andalusia i que estic convençut que la seva força l'ha ajudat a sobreviure, perquè la història, per això el que deia en Pilar Bonet, no? Te du cap a l'autodestrucció, i ella deia, ostres, jo a moments pensava quin sentit té la meva vida, no? Però tu fixa't, veient a gent que demanava en un carrer i que li deia, mira, no tens res, no tens res per viure, la meva vida no té cap sentit. I ella va pensar, ostres, si aquesta persona que no té res per viure diu que la vida no té cap sentit, però segueix vivint, jo, que he viscut la mort de dues persones a la meva vida, està clar que tinc que poder fer coses per intentar viure i viure el millor possible.
0: Joan Carles, un títol, conta-nos, Más de 11 vides, bé, són 11 testimonis, has tingut, has dit, però 20 converses, no?
1: Sí, com que són més d'11, en aquest llibre n'hi ha 20, però també hi ha comentaris de professionals en els quals he parlat, hi ha 25 professionals en els que he parlat que he estret històries. Jo segueix fent converses amb persones que han viscut el suïcidi de prop. També segueix parlant amb professionals que treballen en el tema del suïcidi i, per tant, ajuden altres persones que estan en una situació fotuda. I és evident que, escoltant uns i uns altres, te dones compte de que és un tema que no poden deixar de banda, no? I per tant, davant d'aquestes situacions, hem de pensar que la història del suïcidi és una història que passa a les persones que deixen de viure, però també passa a les persones que continuen visquent, a les famílies, a els professionals que els atenen. Per cert, professionals sanitaris és una de les professions amb més risc de suïcidi, eh? Ho dic perquè...
0: Sanitari, sí.
1: Sí, perquè el fet de viure... Per dues qüestions que val la pena posar damunt la taula. Una, perquè vius en el dolor, vius en les situacions d'estrès, en una situació, a vegades, de situacions difícils, no? Tal. I, per una altra banda, perquè tens de vora una eina que pot ajudar fàcilment a la mort. És el mateix que passa amb amb un altre grup que moltes vegades no li donem importància, que és la gent que de la policia i la Guàrdia Civil. La gent de la policia i la Guàrdia Civil que duen una eina amb ells són gent que a vegades les seves situacions de vida l'acosten en un suïcidi d'una manera molt més fàcil que una altra persona, no? També passa en gent que viu en situacions, també hi ha un grup de gent que viu en situacions d'estrès i de problemes en un camp, no? El fet de fitosanitaris tòxics que a vegades s'utilitzen també per suïcidi. Per tant, hem de saber que tota aquesta història ens fa pensar que hem d'intentar cercar entorns segurs. Entorns segurs, és a dir, que la gent hem d'ajudar-la a que quan tens qualque problema que mos passa i que no saben com sortir-ne, hem d'intentar tenir qualcú de vora per poder-ne parlar. I la gent que està de vora, torna a dir, hem d'intentar no jutjar. No podem dir això no pot ser que tu tinguis aquestes idees, això és una irresponsabilitat, no me diguis això perquè tal, perquè sense cap dubte les històries d'un suïcidi és una qüestió que mos ha de, l'hem d'intentar prevenir per intentar baixar les xifres tan importants que tenim. Per això hi ha plans de suïcidi, hi ha plans a nivell nacional en aquests moments, hi ha un telèfon 24 hores, 024, que és un telèfon on podem parlar si tenim problemes, hi ha el telèfon de l'esperança, on podem cridar també si tenim una situació difícil, però està clar que hem d'intentar cercar maneres per intentar prevenir-lo, no? Hem de rompre l'aïllament de la gent, hem de rompre la soledat de la gent, hem d'obrir la possibilitat de la companyia com un element fonamental. Per això, de, si tenim una persona que veus que cada vegada se'n va més tota sola, que no va sense ningú, que ha passat, canviat totalment, preocupa't, perquè realment... tal. I davant d'això, hem de fer preguntes, preguntes directes, sense jutjar, torna a dir, però hem de fer preguntes directes a veure si la gent ha tingut idees suïcides, no? Perquè mos ajuda a que la gent s'obri. La gent necessita obrir-se i a vegades no sap com obrir-se, no? I per estar, per obrir-mos, hem de tenir davant a qualcú que escolti sense jutjar, que no minimitza, no hem de minimitzar el mal, el dolor que té la persona que està davant nosaltres, el sofriment que té davant nosaltres, i davant d'això hem d'estar presents. La clau de la prevenció del suïcidi és que davant nosaltres hi ha una persona que està present, no físicament, sinó està present ajudant, escoltant, parlant, de qualque forma intentant, fent una ajuda que sense cap dubte pot ser la clau per una vida futura molt millor, no? És a dir, record, comentaris com dir no és per tant, no ajuda, tot el contrari, fa mal. Comentaris com dir pensa en la teva família, no ajuda, sense cap dubte, fa mal, no? I hem de, vull recordar que... això ho hem de tenir en compte quan intentem ajudar la gent. Ni sobreprotegir, ni controlar. Per acompanyar és estar, intentar sostenir la persona i, sobretot, respectar la persona. No? Això és un element fonamental. Hem de respectar la persona escoltant-la, estant present i ajudant a que estigui allà.
0: I no hem d'esperar que mos demanin ajuda, no? Perquè no la demanaran, i hem de ser presents, no?
1: Està clar, hem de ser presents i hem de tenir en compte que davant d'aquesta situació, davant d'aquesta situació que mos marca, és evident que podem fer coses que mos ajudi a intentar sortir-ne, i per sortir-ne hem de tenir la capacitat de poder ajudar. No vol dir... hem de pensar que podem ajudar i que podem fer coses per ajudar. I si podem fer coses per ajudar, ajudarem. Si no pensam en que podem ajudar, no ajudarem. Per tant, tots i cada un de nosaltres podem fer coses per intentar ajudar la gent, per ajuntar a la gent que té una conducta suïcida, a la gent que té idees suïcides, i fent-ho, sense cap dubte, podem fer coses que faran bé a la gent i faran i ajudaran que en una situació difícil trobar el que poden trobar, que és aquesta persona que pot estar de vora i no el jutja, sinó que estant de vora, sense jutjar, ajuda per sortir-ne el millor possible.
0: Més de 11 vides passat Sant Jordi, pràcticament, vas escollir Sant Jordi per publicar el teu llibre a Pollença. Suposo que hi haurà qualque presentació més endavant, o no?
1: Sí, jo crec que farem una presentació en el club per l'agost. Ja n'he parlat amb el president del club i farem una presentació en un mes d'agost, que és un mes, el meu mes de, sí, de,
0: de
1: El meu mes
0: pollença.
1: pollencí.
0: Passar la patrona, imagino.
1: Passar la patrona, passar la patrona, sí, passar la patrona.
0: Bé, supos que ja les llibreries també, si ara qualcú que mos escolta més d'11 vides, Joan Carles Marc ha publicat aquest llibre, trobareu també, imagina, les llibreries d'aquí del nostre municipi, però desitjant tenir-te ja per Pollença. Joan Carles, mos queda molt poc temps, però no te puc acomiadar sense tornar-se un metge mediàtic a la pandèmia, cada dia te veiem a totes les televisions nacional i ara hi tornes a ser molt present parlant de l'antivirus. Què mos pots explicar de quines novetats hi ha referent a un protocol de desembarcament d'aquest creuer a les Illes Canàries? Perquè hi ha com a diferents versions, alarmisme, mos hem de preocupar?
1: No, no mos hem de preocupar. Mos hem de, la història de l'antivirus és vigilància, control. Això és la clau, vigilància. És a dir, i què ha de fer la vigilància? És Sanitat Exterior i Ministeri de Sanitat. Perill per la gent de Canàries no n'hi ha. Ara, també hem de prendre mesures. És a dir, no se pot anar amb l'avió, amb la gent, amb un possible contagi,
0: Que no se farà, tot.
1: sense una protecció. S'ha de protegir la gent i s'ha de cercar la manera perquè la gent se senti el millor protegida possible. Això és fonamental. Protecció per la gent. És evident que en aquest cas la gent té la gent pot tenir un contagi amb un contacte estret, però també a vegades per altres qüestió, per estar un espai durant un temps determinat amb possible contacte amb un lloc tancat pot ser un espai on ens poden contagiar, no? Si feim una atenció a una persona que està contagiada, ens poden contagiar. Per tant, hem de prendre mesures que puguin ajudar la gent a sortir-ne. Però, tranquil·litat, a les Illes no ha arribat ni arribarà, crec. Per tant, el que hem de fer és tenir tranquil·litat, escoltar les autoritats, seguir els consells que feim les persones que coneixem aquest tema i seguir la vida, que és el que hem de fer cada un de nosaltres.
0: Joan Carles, moltíssimes gràcies, un plaer sempre conversar amb tu. Bé, i aviat t'atendrem per aquí, com més us passen volant. Moltes gràcies i enhorabona per la publicació del teu llibre.
1: Moltes gràcies, Joan, un plaer.
0: Fins aviat, adéu.
2: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: Molt bones tardes i benvinguts a la retransmissió esportiva de Ràdio Rabassó. Avui no va bé el rellotge, perquè anava a mirar el dia, 6 de maig del 2026, han d'arreglar el rellotge a Ràdio Pollença.
1: Però el rellotge diu l'hora, no diu dia?
0: No, però també posava el dia abans, eh?
1: Ah,
0: Joana, és que sempre...
1: Me pensava que només posava l'hora, no m'havia
0: no,
1: fixat.
0: No,
1: ara no m'havia regla.
0: Aquí, clar, jo sempre miro allà dalt per saber.
1: Perquè no sap quin dia te trobes.
0: No.
1: I això és perquè no fas feina.
0: Jo crec que a tothom li passa el mateix. De fet, quan vaig anar a la revisió metge, me van dir, per el carnet de camión, va dir...
1: Carnet de camión? Mira, m'ho has de contar tantes coses. Què te va passar a la revisió metge?
0: No, la revisió metge per renovar, eh? És a dir, fas allà la revisió, te fan 4 preguntes, a veus, ara ho posa. When the inside.
1: Que ràpid, era Maria. Quin dia és avui?
0: When the inside.
1: When the inside.
0: I de, sí, per renovar el carnet de camión, allà te fan 4 preguntes, vaig anar en un moll, i m'han dit, què dia estamos? No ho sabia, no me acuerdo. Però això li passa a molta gent, Joana. Bueno.
1: Però això és perquè no fas feina.
0: Bueno, que pot ser també. Sí que em fa de feina.
1: Què fas?
0: Faig un programa aquest dimecres i 4 coses més per Instagram i també estudi. Ara m'he posat un poc més en sèrio amb Bomber, eh? Que tampoc és l'objectiu primordial, però bueno, vaig estudiant perquè em guanyarà posicions i me presentaré. I ja veurem, és tipus test i no resta. Per la gent que vulgui presentar-se, el tanto que potser sona la flauta.
1: És a dir, que tu fas propaganda per una cosa que hi dona poques places, tu vols optar una d'elles i avises a la gent que se presentin,
0: clar,
1: que no
0: però,
1: és difícil.
0: No, clar, però...
1: Que et donen l'or.
0: No, lo difícil és, bueno, els requisits i tot això, que si no els atenen ja no hi són atents, perquè necessites B2 de català, carnet de camión i això.
1: Tu tens el B2 de català?
0: Jo tinc el C1, ja més i tot, o sigui que això
1: però,
0: són
1: quan,
0: mèrits.
1: Moment, quan te vas treure el C1? El C1?
0: A la tercera me vaig
1: però tu te, mira, record que te vàrem apuntar perquè te vàrem apuntar en altres cases i amb en Miquel de la Rosa en un moll a classes i va dir,
0: sí,
1: perquè va dir, ha vengut un dia.
0: Un dia vaig anar, perquè vaig dir, bé, ja m'ho...
1: I després te vas examinar i vas aprovar?
0: Correcte.
1: I no
0: sí,
1: m'ho
0: sí,
1: havies
0: sí.
1: contat?
0: Jo aprovava tot, menys la redacció, que és el que m'acostava més, i a la tercera va anar a la vençuda i vaig aprovar la redacció.
1: Estan pegant d'aquí a allà,
0: sí,
1: jo
0: no
1: me vaig apuntant perquè has dit moltes coses, però ara que xerres d'aquest examen, m'agradaria saber... Bé, tenim a Maria, quan vulgui xerra, però... És que
0: ha Maria contat... regla el rellotge.
1: Ha contat tantes coses que de tot això m'apunt, perquè de tot li han de treure profit. M'agradaria saber com va ser el teu examen oral,
0: buh,
1: el seu, la pobra persona que li va tocar debatre amb tu. Quan te doia a veure...
0: No, l'ho fotut, que aquesta persona que em va tocar no dominava molt el català. És a dir, era externa i, clar, li costava un poc més xerrar. Havien de debatre diferents ideologies que hi havia. Jo em va tocar defensar el petit comerç, claro.
1: Ah,
0: i ell havia de defensar les grans, les empreses grosses.
1: La vaig matxicar.
0: El que passa que després havies de fer un oral, un speech tu tot sol i debatint sobre no sé què, si fossis regidor, que portaries per les perucans, perquè no hi hagin això de fora. I clar, jo vaig començar dient molt bones tardes i benvinguts, el que faig aquí a Ràdio Rabassó. I ja vaig començar malament, perquè no està ben dit. Bones tardes, és bona tarda.
1: Aquí ja va fer una... dius bon dia, ja està, perquè bon dia és tot el dia.
0: Ja.
1: Vas començar malament.
0: Clar, i aquí un truco per quedar-te amb la professora de català és dir una cosa que no vengui a cuento, però dir una cosa que tu sàpigues que és important, per exemple, i difícil. És a dir, jo li vaig dir, jo, com que sé la capital de Brunei, que és Bandar Seri Begawan, això és una cosa molt difícil, d'acord? ¿Vale? I vaig dir, aprofitaré aquesta falca que no té res a veure, però com que vaig dir, sí, perquè jo vaig estar a Brunei, la capital es van dar Seri Begawan, i allà les guiades d'Ucans i això, clar, ja ho vaig endossar. I aquella va quedar loca, va dir, com putes me diu ara Brunei van dar Seri Begawan? I aquí ja és un truco per guanyar-te la confiança de la professora.
1: És que devia flipar, la professora.
0: Clar, jo vaig dir, com putes enllaç van dar Seri Begawan amb com recull les guiades d'Ucans? Va dir, pues... fer-me aquesta falta, i va anar perfecte. després, quan va acabar, va dir, has visto la capital de Brunei, ara ja ho saps, eh?
2: I li va dir en castellano, has visto,
0: no? No, has vist, sí, no, clarament.
1: I va aguantar tot el teu speech sense riure.
0: Sí, suposo que sí, suposo que no, anava concentrada amb una gravadora i tot això, era professional.
1: Deuen haver posat aquesta gravació, la deuen haver rolat.
0: Era professional, l'assumpte. I vaig a provar, vaig a provar.
1: Te va reconèixer?
0: Sí, després sí, però bé, no. Totes les professores que hi ha de català, sí, tots els que he anat m'han reconegut. I n'hi va un altre, també, que tu, en un país aquell que comença per que Etiòpia, tu com li dius?
1: Etiòpia.
0: És Etiòpia? jo no de Etiòpia.
1: I un jugador que està molt d'alt nivell, com ho dius?
0: Està en un prime.
1: No, hi ha una paraula, és que no te la vull dir.
2: Un olímpic, per exemple.
1: Un olímpic, què és?
2: Un jugador de...
0: professional.
1: Sí. Per exemple, ho direm en castellà. Un deportista d'élite, com és en
0: castellà? D'elit.
1: Elit.
0: D'elit. Ho veus?
1: I així n'hi ha unes quantes. Etiòpia, elit...
0: No, hòstia.
1: Hockey?
0: Hockey. No, hockey. Ah, no.
1: També no m'ho surt.
0: Com se diu hockey?
1: Hockey bueno. Era... No era hockey, no me'n record. Però hockey. Hi havia un parell que...
2: Hi ha un parell que te'ls has de saber si sí, perquè, sí. Perquè ja, sí. No ho diu ningú.
0: Hem de tenir en compte que el català és molt complicat, eh? Escriure-lo i xerrar-lo. O sigui que és veritat que té una gramàtica complexa. Eh? L'altre hi vaig penjar un vídeo i no sabia com se deia mopa. I que tampoc ho sé encara, eh? No, no ho sabeu, això.
1: Un pedaç.
0: Un pedaç, claro, però no és una mopa, és diferent. M'entens?
1: I ara que... És que paguem d'aquí ja, però enllaçam un poc amb el tema. Quan vas anar a aquella revisió mèdica... És molt bo aquest vídeo.
0: Ah, no, sí, clar.
1: El que te va haver una persona que se va enfadar amb tu, eh?
0: Sí, bueno, se va enfadar, perquè aquest metge no en tenia el català i, clar, jo havia de fer li havia de contestar en castellà. Jo m'acosto un munt. I va dir, jo li vaig dir, ¿entendes el català? I m'ha dit, no, me lo tienes que hacer en castellano. I jo, vale, lo intentaré. Però, clar, això ho vaig explicar per les xarxes i un va contestar, pues, aprende castellano y no hables tanto polaco. Va dir... I em quedo amb ell, no m'ho vaig enfadar, però vaig dir, ara veuràs aquest, quedarà amb evidència perquè li penjaré tot el que ha dit i menys la gent que diu. I clar, no, aquest tio...
1: Conteu, ja... però, perquè Anna Maria i jo te varen veure i varen riure molt, però conteu-nos, oients, tot això de les paraules que te demanava el metge i tot això.
0: Clar, és que era com un... era tipo un examen, per si ets apte o no, per renovar el carnet de conduir. Però és que te demanen unes coses. Primer, que ja està molt, ja no li vaig saber contestar, vaig dir, no me acuerdo. No sé si era dimecres, això, però un dia, un número, tampoc me'l sabia. No se sap ningú, això. Però clar, després m'ha dit, dime palabras que empiezan por la letra F, i claro, en castellà, no me'n sortia ni una, però ni una, Joana. I jo dic, no me sale ninguna ahora con F, en castellano. I ja li vaig començar a dir coses en català.
1: No, li vas dir futbolista, tot la família
0: ja,
1: de futbol.
0: Després ja me'n vaig anar, claro, futbol, i li vaig dir Fuenlabrada, i vaig pensar en l'equip de futbol. Però, clar, després, ja com que no me'n sortien més, li vaig dir Fuel, Filferro, i aquestes coses que sí que ja me surten més en català, però no me sortien en aquell moment. M'ha dit, vale. Després havia de recordar uns altres, m'ha dit, ara te diré 4 o 5 paraules i les tienes que recordar i després decírmelas. No me'n vaig tornar a recordar. Me va dir altaúd i árbol i això. I jo, després xerràvem d'una altra cosa i me tornava a dir, dime les paraules. No me la vaig saber, no?
1: Jo vaig anar en un mateix lloc. Vaig anar en un mateix lloc una setmana abans que tu, una setmana després, por ahí.
0: I te va passar el mateix?
1: No, no me va demanar ni la meitat de coses que te va demanar tu.
0: Jo, i tant, se va admirar aquest.
2: Estava avorrit aquest dia.
1: Ho dia, sí, i després el que sí que me va fer que li vaig dir, això són de lletres. Sent menos tant, t'anava fent restar.
0: També, t'anava restant. No, 100 menos 6. Clar, jo compto amb budits. Jo comptava amb budits.
1: Aquell home s'ho estava passant pipa i no devia tenir ningú darrere. I vinga, seguirem aquí jugant.
0: I diré-me'n aquest, sí, que també restar és complicat.
1: I fares arribar a passar pena de que no te renovassen.
0: Va arribar a passar pena. Li vaig dir al final que he aprovado o no. I va dir, sí, tranquilo. Ja no m'ha arribat a tocar ni però...
1: Això sí.
0: Que ja fa...
1: Ja me varen dir que tardava moltíssim i me va arribar ja fa... ja fa més de 15 dies que el tenc.
2: No, allò m'ha dit que tardava moltíssim, va tardar encara més de lo que m'ha dit.
0: Ja estic més tranquil, idò. Ja, no me l'havia suspès i tot, i no ho sé.
1: A lo millor és perquè era de camió i que demanaven més coses.
0: Pot ser, va, de no sé.
1: I tu has anat mai camió?
0: Clar, per fer l'examen, però... De...
1: Ah, bé, no ara te sentim.
2: Ho de Prades no conta.
0: O de Prodi, no, o de Prodi, la, la Prodiceta.
1: La Prodiceta.
0: De Prodi, la Prodiceta no compta perquè és un cotxe. Camiones més de 3.500 quilos. Amb menys de 3.500 quilos pot manar amb un cotxe i després de 3.500 per munt.
1: Ah, va per quilo, no va per tamany.
0: Claro, com més quilo, més tamany.
1: Va, sí, té una relació.
0: Té una relació.
1: I, claro, és que ràpid. Ai, se me so.
0: Idò. No,
1: vull món de matí.
0: És vero, desastrós.
1: Sí. Han començat, tècnicament tot estava desmuntat. Després mos ha coincidit que tots els nostres convidats han caigut. No han caigut, mos han caigut les entrevistes.
0: Han patinat.
1: Tu no mos agafaves el telèfon i deia, mare meva, ja no vendrà ni en rebessó.
0: Clar, jo el tenc no molestar. Per la gent que no sabia, m'han de cridar dues vegades.
1: I jo t'he cridat de vegades tres.
0: Ah, doncs pues no, és que també a vegades, quan som en un gimnàs, no miro mòbil. Això és molt important, perquè si no, no te concentres 100% en la feina del gimnàs. Ho sabies en això? Mm. Vale. I doncs m'heu de cridar dues vegades. I la segona sona.
1: Bé, i el camió l'has manat quan vas fer l'examen, però després no l'has tornat a manar?
0: No, no, perquè després necessites un cap, que és obligatori per manar camió, no el tenc, perquè per l'examen per bomber només necessites UC. I ja està, com a requisit. Una vegada et bomber ja és una altra història, però no el tenc. Però ja tinc un requisit.
1: O sigui, posicions de bombers que t'estàs preparant i quan són els exàmens?
0: No se sap encara. Aquest any, el que passa és que potser seran per desembre.
1: Saps
0: això.
1: Si són per l'agost?
0: Com? Dia 2 d'agost? No ho crec, no ho crec. Però...
1: T'hi presentaries si fossin dia 2 d'agost?
0: Segons, perquè si són Joan Mas, no. Això ho té claríssim. Lo primer. Que per
2: yes.
0: Cert...
2: I ara, el que has dit ara
0: que me torno a presentar per la gent que no ho sàpiga i estaria molt content que si la gent no té compromís que me votin
1: una falca per la publicitat que ha deixat caure.
0: Clar, és que és el meu somni de tota la vida, i no seguir una derrota, és defensar un consentiment. Torna'm a presentar.
1: No s'ha de tirar la tovallola.
0: I d'això, bé, ja veurem, com va l'assumpte, estic estudiant.
2: I què estudies, però el temari de què xerra?
0: Hi ha de tot, hi ha temari específic, temari general i temari de Mallorca, és a dir, meteorologia, muntanyes, topografia, toponímia de Mallorca.
1: Has d'escoltar toponímia, que és un programa cada divendres.
0: Aquí. Ah, sí, és vera, això ajudarà bastant. I clar, i l'article i tot això.
1: Ah, clar, el temari aquest general de totes les oposicions.
0: Exacte.
1: Clar, i anar fent proves eliminatòries, no?
0: Després hi ha la prova teòrica, és a dir, l'examen, i si no prova ja te'n vas. I després hi ha les físiques. Que de física els he provat, els he provat de fer, i me van bastant bé, menys la flexibilitat.
1: I on ho has provat?
0: En un gimnàs i això, són res... Per un 10 és complicat, el que per aprovar sí que és fàcil. Però tinc un 10, quasi totes.
1: Tu estàs fort.
0: No.
2: I flexibilitat no estires.
0: Flexibilitat horrible. De moment tens suspès flexibilitat, Maria.
2: I podries no ser bombé perquè no ets flexible bastament.
0: Sí. Si suspens aquesta prova, estàs cuit, ja està.
1: Manco, per exemple, que has de fer una prova de flexibilitat.
0: No, més és una, i has posat assegut amb un quixó davant i estirar les mans, m'entens? I arribar a un mínims. Un mínim que jo no rip.
2: Tu arribes i la cuixa.
0: Fuà, jo no rip ni un genolls.
1: Però això deu ser de tècniques d'entrenar-te per millorar.
0: Anar fent cada dia, i no mullarà perquè se perd molt ràpid la flexibilitat. I fa presa perquè fa mal estirar, això.
2: Ja m'agrada més.
0: Sí.
2: Són l'altre me fa presa.
1: Són més flexibles les dones, no?
0: Sí, però clar, les dones els hi demanen més centímetres de flexibilitat. Mos entenem, no? Perquè, clar, sí, és complicat, eh? Jo m'acosta, el que més m'acosta.
1: És el teu son, idò, ser bombé.
0: Ser bombé i ser Joan Mas, sí. Bueno, també ser ambulancier i tot. Jo, el que sigui una feina de risc, no, d'adrenalina, m'agrada.
1: Ah, però dius ambulancier, se diu així?
0: Jo crec que
1: sí. Anar a l'ambulància.
0: Sí.
1: Però perquè de bomber també t'agradaria anar al camió de bomber?
0: Clar, també m'agradaria. Sí. Sí, sí, sí. I, clar, ambulancier, ara intentaré entrar dins... Jo aquí explico molt la vida meva, vida privada, però Ràdio Pollença sempre don primícies. Intentaré entrar dins...
1: És que avui ho he convidat de Ràdio Rebessó, a Sant Antoni Rebessó.
0: Fa estona que no venia. Fa estona que no venia. I, clar, intentaré entrar en aquest grau d'emergències sanitaris, que no té res a veure amb bomber. Però, bueno, també té a veure amb ambulàncies. Tot això m'agrada. I n'hi ha de veure.
1: Quantes coses, eh? Tu has dit que, jo t'he dit, no fas feina, i m'has dit, sí, faig el programa. Quin programa, me'n recorda, quin programa? Sí. Perquè se va filmar per aquí ja un dia
0: se
1: cosa.
0: Se va filmar per aquí, amb una guia excel·lent, i varen gravar un programa...
1: Això també
0: Ron,
1: van...
0: Ron!
1: Això també ho has de posar, ara xerraran
0: sap
1: d'ell.
0: Què? Sap per què ha lladrat ara?
1: Perquè l'està tònic en pomà.
0: Perquè ha vist la moto. Ron!
2: Ron, no va d'en Toni.
1: És en Toni que em pomà. Guarda, afegir, no té el vídeo. Vol en Toni que em pomà, lladre.
0: No, per la moto, és que té fòbia, no fòbia, té ràbia, les motos.
1: I estava dormit aquí en terra?
0: Estrevet, no. I t'has assustada. Clar, una moto, i si encara la moto.
1: No, ja ho hem vist, una nata a la finestra.
0: Serà, no, s'hi ha fugat. Ja no sé ni de qui xerrava.
1: Del programa. Ah, que sí. El millor poble.
0: El meu poble és el millor, sí, sí, sí. I tractarà de triar quin és el millor poble de les Illes Balears entre en Andreu Norraic i jo, que som tres, anem a tres pobles diferents, un mateix programa, competeixen aquests tres pobles. D'acord? La gent votarà i hi haurà un guanyador. Com que feim 11 programes, hi haurà 11 guanyadors. D'acord? Mos quadra.
1: Ah, a cada programa surt un guanyador.
0: A cada programa surt un guanyador, que són de tres pobles.
2: Finalistes.
0: Vale? Sí. Després hi ha 11 finalistes, que seran els 11 guanyadors, i un guanyador, per exemple, si guanya Pollença, dirà, com a Eurovisió, els meus punts van per tal poble, que no podrà dir Pollença. Mos entrem. Hmm.
2: No se podrà votar ell mateix.
0: No se podrà votar ell mateix. I aquí ja sortirà un guanyador.
1: És a dir, d'11 directament a un. No s'anirà fent...
0: No, no.
1: Eliminatori.
0: I, clar, i el guanyador tindrà el premi de que les campanades se facin en un poble guanyador, que és molt bon premi, per jo. I això seria la primera temporada. Després,
1: com i els no... faria la persona que ha mostrat el poble? En aquest cas, poden dir que ha estat
0: no
1: aquí Pollença. Poden dir que ha estat la persona que ha mostrat
0: sí,
1: el poble?
0: Sí.
1: Na Cayetana.
0: Na Cayetana, la famosa Cayetana, d'aquell teatre. Que fa estona no ha xerrat d'aquell teatre mític.
1: Na Cayetana no ha tornat, també fa molt de temps.
0: Haurà de tornar a explicar com li va anar, perquè jo no ho sé com li va anar a Pollença. Va venir Norrac.
1: Ara també se prepara oposicions per dissabte.
0: És vera, dissabte hi ha coses d'oposició de mestre. Mm. Tothom estudia aquí. Home, jo a la Ràdio Pollença no me fitxo, he d'estudiar per bomber, no?
2: No t'has presentat?
1: Sí.
2: Hi havia unes oposicions
0: i
2: no t'hi vas presentar.
0: Veu, no m'avisen. Però bé, no, tornarem a provar. No passa res, Ràdio Pollença és que nostre. I d'això, de què xerràvem ara?
1: Bé, això era el programa quan... Ja està tot gravat.
0: Ah, el programa.
1: Ja està tot gravat.
0: No, no, encara me queden un parell de programes.
1: I quan començarà?
0: Això es començarà a emetre per setembre. Se començarà.
1: Passat que... l'estiu.
0: Clar, sí, però ara començam a gravar ja, perquè si no, són molt de pobles.
1: I jo en sé més que tu, què ha passat?
0: Ah, jo en sé més que tu. Jo en sé més que tu s'acaba, perquè hem de tenir en compte que tot acaba, tot el que comença acaba, i jo en sé més que tu, duia 7 anys amb antena, sí que deia molt bona audiència, però, no sé, temes polítics o això, s'ha acabat l'assumpte, i no sé, encara graven, no sé, tema ho pot, si se l'enduran o no.
1: Ja ah, clar, perquè, però ho pot... Se l'enduran si surt, o pot haver...
0: Se l'enduran, si volen que se l'enduïn.
1: Això, no volia dir.
2: No fareu cap aparició estel·lar abans de que acabi?
0: Bueno, en Àngel, que és el director, té pensat a lo millor amb un que han estat més temps allà, fer una despedida al darrer programa, sortir tots i dir adéu, perquè vulguis o no, era escola la família i molta gent ha estat allà molt de temps.
1: Que de fet, quan va sortir la notícia a la premsa, la foto que varen posar éreu vosaltres de Tres Nou pel Món.
0: Nosaltres plorant, era... Sí.
1: Clar, era
0: sí, sí.
1: Molt gràfica. Jo en sé més que tu acaba, vosaltres plorant.
0: Sí, sobretot n'Andreu. I jo aquest dia anava a xerrar per despedir-me, no vaig poder de l'emoció. És a dir, jo tenia pensat un discurs per despedir-me i no vaig poder. Pensava, si dic algo, plor segur. I em vaig estimar i no dir res perquè plorava. Va ser trista, però normal. Ai. també havien d'acabar. Moltes coses, moltes coses. Però...
1: Bé, moltes coses. Les quintades, què tal? La vostra quintada de 10 o de 11?
0: De 11, al final, van fer record. Esperar que val molt donin un trofeu a la quintada més petita de Pollença. Perquè en el grup són molts, el que passa és que no podien i tal, i vàrem ser 11. Està bé. Vostres quantes éreu?
1: Nosaltres érem per mi 30... I això que els darrers dies va caure molta gent que no va poder venir, però crec que eren 31...
0: Sí mateix, no sé. Sí mateix. No, hi havia molta gent, el Pollencín se varen involucrar molt amb aquesta festa. I va estar bé.
1: Va estar molt bé. Què més? Mem, heu sentit en Ron per aquí, que és un curs viral, no és d'en Rabassó, és de l'altre.
0: És de l'altre, sí, és de la lota d'en Josep, i clar, la lota d'en Josep fa feina el dematí, i ha de venir nosaltres, perquè no pot quedar tot sol.
1: I què fa? El vas a cercar i el tornes?
0: No, quan que en Josep dorm a la pobla, ve a dur-lo aquí.
1: I el guardes tu tot el dia.
0: I clar, ell se'n va estudiar i jo el guard, però jo també vaig estudiar, o sigui que també ven altres coses que pic.
1: Però és bona lot. Però l'estàs fent viral, eh? Perquè la gent que te segueix a xarxa sap de qui estan parlant, d'en Ron.
0: Clar, sí, no, vaig dir, és que fa unes coses molt rares i vaig dir, ara el penjaré que la gent vegi les coses rares que fa. És molt bona lot, eh? Però sí que té trets que s'han d'estudiar. I vaig dir, ara el problema, i ha tingut bona rebuda. Molta gent li ha agradat això. I també comenta gent que diu, jo també tinc el meu cià que fa aquestes coses, tal i qual. Tu tens un cià.
1: Com ell.
0: I no s'assusta o no mosseia no. Desodorants i aquestes coses.
1: No. Aquestes coses no els fa.
0: Jo crec que té TDA o alguna cosa. Però...
1: En Ron té cosa. I és més bona la per a mirar.
0: Sí, ara sí, ja t'he dit. Però si veu una moto passar... Sí,
1: conta'm això, que me deies a micro tancat que li poses un bolquer.
0: Sí, li posa un bolquer, li posam un bolquer perquè pixa, això sí que no ho controla. I quan queda tot sol, pixa per tot. Li posam un bolquer...
1: Però hi ha bolquers per cursos,
0: sí,
1: no
0: sí, sí, diferents talles i tot, però ja ho sabeu vosaltres. Puja, i ara vol pujar. Perquè...
1: Ron, saluda.
2: Està enrabassonat, eh? Està...
0: No, sí.
1: Tu ets com un predi jove.
0: Un predi jove.
1: És el teu fiolet.
0: Som un tot. Un tot, li dic jo. I clar, avui li he parat el bolquer i quan t'he arribat, havia pixat. I jo, me cago en dir, com potser has fet això? És a dir, s'ho deu gratar i deu treure i pixa.
1: I ell, creus que vos distingues a tu i al teu germà?
2: És
0: una pregunta que me fa i no ho
1: clar,
0: sé.
1: Clar, perquè està tan enamorat de tu i realment viu amb el teu germà, menys si se pensa que tu ets el teu germà.
0: No, bueno, és que no ho sé, pot ser. Si mos veu separats, potser se pensa que som el mateix. Si vos veu
1: junts, en aquí se'n va primer.
0: Hem de fer la prova.
1: Hem de fer la prova. Vinga, és bona. Amem, el crideu tots dos, amem aquí, va.
0: Però jo crec que per l'olor sí que m'ho distingue. L'olor sí que deu fer molt. I que ens això ho tenen molt desenrotllat.
1: Sí.
0: Però sí que se deu confondre.
1: Xerrau igual, eh?
0: Xerram igual, reim igual, sí, això és vera. Però no mos pareixen tant.
1: No, quan ja vos coneixen...
0: Ja. Bueno, però en la veu sí que, de fet, mon mare i tot s'embuia. Si mos demana...
2: Mira, que fa temps ja que vos coneixem, i encara, l'altre dia, encara van sí. confondre la rialla del teu germà aquí de fora
0: sí. Sí,
2: amb la teva.
0: La rialla.
1: Igual.
0: Som un mateix mallo. Vam fer un mateix mallo. Tot igual.
1: I tu vares venir a contar... No sé si era abans o després, és que ara he pensat de quan vares anar a fer aquella porcella...
0: Hòstia, no sé si ho he contat en això.
1: Que sona, Maria.
0: Però va ser un desastre.
1: Va ser un desastre.
0: Bueno, un desastre no. Va quedar bé, eh? El que passa és que vaig dur un pinxer que no era l'idoni, aquest pinxer que vaig dur. Perquè jo havia de fer una porcella a terra de sabors.
1: Sí, però no vares dur l'ingredient que tocava?
0: Sí.
1: Li vares dir, que no, en Virgínia.
0: Virgínia.
1: Li vares dir, la cervesa és superimportant per aquesta receta, és superimportant. I ell li diu, no m'ho vares dir, que havíem de dur cervesa.
0: L'únic.
1: Bé, és igual, no fa falta. I quan quedam...
0: L'únic que me vaig deixar, la cervesa. Però l'altre sí que ja ho tenien tot. El que passa és que me'l varen passar d'aigua. Varen posar massa aigua. I això va ser no raig, no? Que no
1: la vareu tastar després.
0: Sí,
1: va ser
0: sí.
1: Bona.
0: Bueno, jo no el vaig tastar perquè m'envia d'anar. Però no, res, vam provar i va ser bona. Sí, és vera que no té moltes traces a la cuina i va ser un poc caos tot. Però no vi que ja va tornar l'oia.
1: Man, què més? Van ser anant a córrer llengua.
0: També, no, si vull mos posar amb el dia de tot.
1: Clar, és que tenim una llista de...
0: Tenim una llista
1: de... Desprimim, de saber tot el que has fet.
0: De tot el que hem fet. Ai, no, t'he d'explicar a on me'n vaig d'aquí setmana.
1: D'aquí quan? Una setmana?
0: Una setmana queda. 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 dies.
1: Menys d'una setmana. Dimarts i ver, dia 12.
0: Sí.
1: Te'n tornes.
0: M'ho he tornat, m'entorn, tot sol, una altra vegada.
1: Ah, perquè xerres en plural.
0: Ja, no sé per què, però sí, m'entorn tot sol. Vaig anar a Panamà, no sé si... Què programa l'he explicat?
1: Sí, Panamà ha anat xerrat.
0: Vale, i d'ara vaig aprofitar, perquè tenc lliure ara que puc, i hem d'aprofitar al màxim. I me'n vaig a un país d'Europa, d'acord? Que no hi vàrem estar fent la volta a Europa, però sí que és un país que tenia moltes ganes de veure-lo, i ara anirem a veure.
1: A on?
0: Idò m'on anar, me'n vaig...
1: Veus, sempre xerres en tu plural.
0: Sí, idò me'n vaig a Islàndia.
1: Islàndia,
0: un país de... És una illa del nord, ben al nord.
1: Capital?
0: De Reykjavik. Ho sabies, en això? És un país que només hi viuen 300.000 persones. Tenint en compte que només a Palma ja n'hi ha 500.000, imagina't, i lo gros que és Islàndia, no se troben allà. I d'aquestes 300.000 persones, 200.000 o més viven a Reykjavik, a la ciutat. Ja me diràs tu, o pobles que deuen ser com Pina, a lo millor, vas allà i es deu ser un paradís.
1: Per què has triat Islàndia?
0: He triat Islàndia perquè m'agrada molt la naturalesa que tenen per allà, lo salvatge que és, i que de fet hi vaig amb camper, jo tot sol amb una camper, ja m'hi vas sortir a la zona confort 100%, perquè l'inglès no és el meu fort, i allà tot és anglès. I m'hauré de comunicar amb anglès, tal i qual, i clar, vaig a fer en camper la Ring Road, se diu, la volta, no la faré tota, tornaré enrere perquè no se pot veure tot en una setmana. Per tant, veuré lo important i tornaré per enrere.
1: És a dir, em va arribar allà, llogues una camper.
0: Sí.
1: I tu tot sol.
0: I jo tot sol, amb inglès 100%, i és la manera, d'espavilar-te. A Panamà era espanyol,
1: clar.
0: I aquí mos salvàvem un poc, però ara sí que ja passàvem a un altre nivell. Hem d'anar superant nivells. I això és l'important. I quan torni, si torn, vos explicaré com ha anat l'assumpte. O sigui que haurem de fer un altre programa.
2: Si torn,
1: no diguis això.
2: Era una gentada, vull dir, és ja una illa bastant turística.
0: És molt turística, i hem de tenir en compte que ara, el mes de maig, que hi vaig jo, són 20 hores de sol. És a dir, quasi 100% de dia. No és el dia que fa aquí a Mallorca, sí que sol estar sempre, quasi sempre nivolat, però no fosca. No sé com ho he d'afrontar.
2: T'has de comprar una foto, per favor, d'aquest tapó.
0: Un antifall d'aquests, sí. I més dins la camper, que després hi ha moltes ratxes de vent i això, i no he de sortir volant.
2: No beguis aigua del grifó.
0: Bé, m'agraden aquests consells.
2: Perquè jo ho vaig fer. Sense saber, no, sense saber, no? I crec que mai veure un tesó d'aigua... No,
0: és vera.
2: Que té la lava...
0: La lava.
2: No sé què té.
0: Sí.
2: A part que l'aigua calenta fa una pudor que no te pots imaginar, perquè és encalentida amb la lava.
0: Clar.
1: Aquest sofre que fa aquest talor. Tan...
2: Vesta.
0: És a dir, tu has estat.
2: Fa molt d'anys, sí.
0: Idò, m'hauràs de donar un parell de consells de com ho hem d'afrontar, això.
1: Molts te n'haurà de donar.
2: Sí. Ja, no entenc d'altre. Fa molt de fred.
0: Fa molt de fred.
2: I no te veguis l'aigua del grifó.
0: Perfecte. I és molt que hau menjar allà.
2: Molt ja.
0: Per tot tant, me n'hauré d'endur coses d'aquí.
2: Te pot posar...
0: Sí.
2: Nosaltres ho vàrem fer.
0: A lo seu, dut-se'n coses d'aquí, perquè si no...
2: Me la té plena de menjar.
0: Podràs pensar
2: trobar... No sé si encara en venen, però en un supermercat allà venen carn de ballena.
0: Carn de ballena, clar. Aquí no, que han repassat on venim.
2: No, fa menjar caragol.
0: Aquí fa menjar caragol, sí.
2: I t'has de fer una foto a l'iglesi, davant l'iglesi mítica de Reykjavik.
0: Després ja, no sé si va anar a un avió estrellat allà, abandonat.
2: No.
0: Vale, jo també és un destí que hi vull provar d'anar-hi. I ja veurem, lo seu, lo molta gent diu que vas allà sense cap objectiu, vas per la carretera, veus algo que t'agrada, t'atures i ho vas a mirar, i això és el que tinc pensat fer jo.
1: No és època d'aurores boreals.
0: No és època d'aurores boreals, perquè, clar, són 20 hores de sol i això és més vespre, tens despejat i això.
1: Quan hi ha, clar, l'altra època que són 20 hores de clar. Sempre de nit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ha de ser depriment, eh?
0: Això no m'agradaria. I tinc un dato, que no sé si dir-lo o no, perquè és un poc impactant, perquè és un país on més suïcidis hi ha. Imagina't, això deu ser... Clar, perquè no s'acostumen ja a ser...
1: La falta de claror...
0: La falta de claror, és que fa molt, això, deu fer molt.
2: Però també són molt creatius, són molt artistes. Nabiorg és d'Islàndia.
0: Nabiorg?
2: I d'això és referent. Va. Músics, teatre de Teresa... Són molt... Clar, tenen moltes hores d'estar a casa seva tancats.
0: Clar, és que se passen tot el temps. Clar, i també beben molt d'alcohol, perquè, clar, per matar el temps, estan allà i estan allà seva avorrits. No, sí, això, són coses que he cercat i me surten, i és impactant, això. Se'ls dirà molt. I, clar, per matar el fred, també, beben alcohol, que no lo sé, però, bueno. Moltes coses, a Islàndia, que vos les explicaré quan torni, perquè no hauré pres més, suposa. Sí, perquè tornaré, sí. Tornaré.
1: Clar que tornaràs i sí, ja mos contaràs. I tindràs wifi, aniràs contant històries.
0: Correcte, correcte.
1: Mentre siguis allà aniràs penjant coses.
0: Aniré penjant coses, sobretot també en el canal de YouTube.
1: Ah, clar, que tu estàs ara amb YouTube.
0: No, bueno, tinc YouTube per si faig viatges i això, fer uns vídeos un poc més llargs. I és plema explicant un poc.
1: Però quan està allà la gent se cansa de veure-ho?
0: Si dura 10 minuts.
1: 10 minuts?
0: 15 minuts, basten. Sí, per fer blog. Sí, Joana, sí. Tu pots començar a fer sí. Un dia a la ràdio Pollença. I això a la gent li agradarà. Enganxa, enganxa. Jo m'agradaria. Vol que ho facem un dia?
1: Vinga, tu vens aquí i mos dus tot aquest tema de xerxes.
0: Ja ho faré en anglès perquè n'hauré prestant a Islàndia, que ho podrem fer en anglès.
1: Estaràs això. Una setmana de mes.
0: Sí, sí. De 13 a 21. 7, 8,
1: Arribaràs per sabors de l'abadia i tot això ja seràs aquí.
0: Correcte, correcte, sí. Després ja focuset 100% en Pollença. Després ja no me'n puc anar, que ja ve l'estiu i Pollença l'estiu és el millor del món.
1: I els reptes aquest que m'havies de contar, què és això, els reptes?
0: Els reptes també és un, tipus, un programa que faig per xarxes, que són diferents reptes, diferents coses que siguin un pot d'aventura i això, i intentant-les afrontar-les per provar. Va, eh? N'he fet un parell, és a dir, he fet submarinisme, què he fet més? Escalada, he fet... no me'n recordo quines més,

0: Gerade hier ein Wahnsinn, die Kirche aus dem Untrunk, im Wasser, l'opigio, l'opigio retta, de Moment, hier m'ha passat, perquè patinava, havia de fer l'espagat, amb les teles formades en els peus, i vaig bé normal que hi havia aquella, era italiana, i aguantem que m'es flora, perquè què, amb les teles aquelles, però ja ho veureu, perquè té molta història aquest vídeo.
1: No t'imagino.
0: Ja ho veuràs, és que és gros.
1: Bé, són retes que poden veure en el teu Instagram.
0: Són retes que poden veure en el meu Instagram, sí. I també ara en tenim un pensat, que és parapente. Parapente també és important, això. Sí, l'adrenalina, tipus adrenalina.
1: T'agrada l'aventura, el risc.
0: Claro, sí. L'adrenalina és que és una droga i aquí és que impacta veure aquestes coses i fer-les encara més.
2: Ja, i no has bussejat, per exemple?
0: Sí, un repte de submarinisme. Sí.
1: Ah, està bé. En aquest moment Maria no era.
0: El vam fer i submarinisme.
2: No, no hi era.
0: Submarinisme sí que m'agrada molt. De fet, tenc un curs i perquè em va agradar tant quan ho vaig provar que vaig dir, jo no sé fer un curs.
1: Quant de títols tens de cursillos?
0: Ah, no, pots, però aquest de submarinisme sí que em va agradar molt.
2: Tens un títol de socorrista.
0: Un títol de socorrista també, clar, sí. I no sé què més. Però...
2: De manipulador d'aliments?
0: No.
2: Mira, mira.
0: No, aquest no el tens.
2: L'hauria de fer,
0: perquè és important això. Però no, de moment no.
1: Què van anar a fer per Vigo?
0: Per Vigo va anar de despedida amb un nostre estimat amic Pere Trujillo. I com que les despedides sempre se fa algo que no agradi a el que se va a casar. I clar, en Pere té por, pànic a les altures. Ja, i nosaltres que som borrots ja van tenir clar el que havien de fer.
1: En Pere Trujillo és el que du bar de camp de futbol de Moll.
0: Correcte. Això.
1: I per situar-nos oients.
0: Idò, nosaltres no se mos va ocórrer millor idea que vale, té por a les altures. Molt l'enduïm a tirar en puenting.
1: En sèrio?
0: Sí, sé que molta gent estarà en contra.
2: Que sou de dolent. Ai.
0: No li varen dir fins que va estar allà. Fins que varen ser un pont i va dir, què feim aquí? I va dir, Pere, tranquil, que això és teràpia de xoque. Així és la manera de superar-ho. I van dir, ara t'han de tirar en puenting. Va dir, que jo també vaig tirar i en Lluís Escandell també, de tots els que érem, va dir, qui se vol tirar? I ja aquí som. Molt li van tirar en Lluís, en Trujillo per obligació i jo.
1: És a dir, de tots només dos.
0: Ja.
1: També. Vosaltres també hi tenen por, idò.
0: No, tenien ressaca, també és important això. Però clar, un moment que més va esquirrufar en Trujillo és el fet de botar la barrera, és a dir, passar la cama per damunt, l'arrambador, i queda-te ja... mirant el precipici. Imagina't una persona que té por a les altures que hagi de fer això. I clar, ell tenia les cames agarrotades, diu. No que no li tremolaven, és a dir, com dos palos, puf, i no se'ls podia veure. Va quedar seig. I després, ja quan va botar, se va tirar. Després d'un parell de minuts, pensant de la seva vida, i va dir, au. O sigui que, quan se va tirar, li va agradar, i ja va estar, ja no té por a les altures, té la pell de xoque. No sé si se l'ha anat a tirar, no ho creig, però bueno, ho ha superat. Enhorabona, Trujillo, des d'aquí, li he donat l'enhorabona.
1: Valent va ser que volgués fer, que no vos envies a rodar, no? Perquè...
0: Ja no, sí, també estava en un seu dret de dir que no, però va dir que provarem. I clar, el point que van fent és que... Hi ha dos tipus, el que vas fermat amb els peus i el que vas fermat de la cintura. Nosaltres van fer de la cintura que no impacta tant. És a dir, perquè la corda ja quan te tires no te deixa molt de temps de baixar, és a dir, ja t'estira tot d'una per enrere, si estàs fermat de la cintura. Si estàs fermat de peus és una altra història. Baixes més si estàs fermat de peus. Vale? Però de la cintura sí que caus, però no veus en terra molt a prop. I això no impacta tant. És a dir...
2: Ja m'estic posant nerviós, a més d'imaginar-ho.
0: Tu tens, sí, també tens por de l'altura.
1: Jo ni que m'apagassen.
0: Què dius? Però si està molt bé. I clar, te tires i després surts per l'altre costat del pont. De com se diu això? De l'inerci. Ara no m'ho sortit aquesta paraula. I clar, surts per l'altra banda i després vas

0: Champagne Bach. Y en Trujillo va a superar. Muy bien, Pere Trujillo.
1: No lo pone Trujillo. Madre mía, vaya mig.
0: No, però després ja...
1: Va ser un cap de setmana divertit, sí. A part d'això.
0: A part d'això, li va agradar molt. I festa per Vigo, Vigo molt guapo, per si la gent no sap on anar o quina destinació fer. Vigo, jo ho recoman. És petit, però sí que està molt bé. És molt
1: un
0: guapo.
1: Port, no?
0: És un port, sí, sí, sí. I de fet, molt va fer molt, molt bon temps, i encara, en bon temps, tot és més guapo.
1: Clar. Ara plou, per cert,
0: ara no és tan guapo. Espero. Ara plou. Bé, i no he dit praigo. Però bé, no. Ja veurem.
1: Són quatre gotes. I de res, i aquest cap de setmana què fas?
0: Aquest cap, on de pegues? Setmana, aquest cap de setmana... A Campos. Hem d'anar a Campos. Perquè fèiem un concurs de cuina a la Fira de la Vaca. I anem allà a fer... Ens van dir, heu de fer un bocadillo europeu, ja que heu anat per Europa.
1: I tot, qui, en Andreu i tu?
0: Andreu, i no, Rat també ve.
1: Tot tres.
0: I també va venir un tramo, allà sí, jo, farem, jo li dic, puc dur sustroming? I va dir, no, si arriba dur sustroming, bueno, cau Campos. Però no el duré, no el duré. Ja va bastar, dos pits.
2: Tu vols sortir, eh?
3: Ja, te port la cinta, no, ja?
0: Sí.
3: Ja li... el traig.
0: Que ara per acabar, però hem de posar una música...
3: Ah, sí, no m'ho has dit?
0: Una cançó... Mira, ara avui posarem una cançó en italià, d'acord?
1: Per què, Itàlia?
0: Perquè jo escolto molta música en italià i m'agrada molt. Aquesta, mira, posarem Danirama, d'acord, Maria? Que se diu Tu no. És bona d'entendre, perquè escolto el mateix que en espanyol. Però aquesta m'agrada molt. I Danirama també és un cantant italià que m'agrada bastant. És que la música en italià té la seva màgia, no sé, jo... M'agrada. No sé.
3: Primer he escrit Danirama.
0: Danirama.
1: Tal qual.
3: Després he posat Nirama, tampoc no era,
0: no.
3: És Irama.
0: Irama, Irama.
1: Que ha dit Danirama.
0: Claro.
1: Jo no l'havia sentit mai. És un home o una dona?
0: Qui mal, un home. Qui mal entén, mal respon. Danirama. Aquesta és brutal. Podem acabar el programa aquí amb aquesta cançó.
3: Gràcies, Rebessó.
0: Moltes gràcies.
1: Bé, gràcies, mos ho fas passar molt bé.
0: I d'on tornar a Islàndia, tornar a repetir.
1: Vinga, bonda.

0: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
1: Onze i onze. És el primer dimarts de mes. Com passo temps? Perquè ja tornem aquí a tenir els nostres tertulians i tertulianes amb més experiència. Els a saludar amb la Francisca Jarreu. Francisca Jarreu, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Beníssim.
1: Bé, tu te veiem cada dia. Tu no ha de passar un mes perquè te vegem, perquè cada dia passes i molt saludes.
2: Ja visc a la finca.
1: Sí, enveïnada de prop. Norma Mario, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Sí? No, Maria, de Can Xim, Maria Llinar, bon
4: jo
1: dia.
4: Jo també estic bé, no vull
1: estàs
4: saber
1: beníssim.
4: No, és que les meves companyeres...
2: Té molt bona cara avui.
4: Bueno.
1: Avui sempre.
2: No, no,
1: avui
2: estàs molt guapa.
4: Menys mal, si tenc que un dia... Llàstima, no sigui televisió...
1: Ja ha passat un mes, ja ha passat un mes.
4: Que passa d'aviat.
1: Que passa d'aviat. Toni Marquet, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com va?
5: Bé.
4: Bé, sí.
5: No poden dir el contrari.
1: També fa bona cara.
4: Sí,
2: sí. Anava a dir, bueno, ha estat un poquet delicat.
4: Però sí. Ara no. Però,
1: ha reviscolat.
2: Sí, però...
5: M'hi mantenc.
2: Ja però... ja no ho pareix. Sense cara que ja tens, ja estàs bo.
1: No, Francisca.
6: Bona cara.
1: I en Joan Tortella, bon dia.
7: Hola,
1: com
7: bon...
1: estàs, Joan?
7: Sí, molt bé, bon dia. Sí.
1: Bé, avui el que heu conegut, perquè ja l'heu conegut, a la nova veu de la ràdio, en Jaume.
6: Som aquí.
1: No? En Jaume s'incorpora en aquesta tertúlia.
6: Totalment. Jo no podria fallar a les veus de l'experiència. Sempre dic que sou la veu de l'experiència. En aquesta societat d'avui en dia que no escoltam. Tothom té xerrera, però no escoltella. Per tant, vosaltres sou la veu de l'experiència que sempre s'ha d'escoltar i que s'ha oblidat. Per tant, això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte.
1: Fa molt d'any que els tenim ben presents, eh? Des de que va néixer la ràdio, aquestes veus amb experiència acumulada són presents, van venir en cada setmana, hem de dir.
4: Sí. Oh, ja en certa ocasió el meu fill me diu, és que mama, és com una bruixa, tu ja vas dit, no som bruixa, Joan, és els anys que m'ho han ensenyat.
6: Totalment, que sé que
4: veure. Sí.
6: Gràcies.
1: Bé, què heu fet aquest mes? Perquè passo un mes i supos que feia moltes coses, o no?
5: Fer molt. Bueno, jo, el de sempre.
1: Tu camines vaig... molt, jo te veig.
5: Bueno, perquè m'obliguen, que... no és que camini molt, però dono dues voltes cada dia. I anar a l'estudi i fer un poquet de feina, repassar dibuixos que t'hem fet en la model quan...
1: Encara veu una model?
5: No, ja fa anys que no la tenc.
2: Sí, necessites cap ella... opinia.
6: Molt bé. Bona resposta.
5: No sé si t'agradaria posar per jo.
1: Tindries una bona model, no?
2: Quan m'ofereix, és que tinc ganes, el millor.
1: El millor és una cosa que li falta per fer. No sé, 98 anys, has fet mai de model?
2: Germans... En Pau Fornés, moltes de vegades me va retratar les mans per pintar.
1: Ah,
2: sí?
6: Mira, va ser model de mans. I
1: el coneixia...
2: Me va voler pintar i jo era un poc beneta perquè era massa jove i deia, no, avui no va pintar nada.
1: Sempre està presumida.
2: Sí, i no me va arribar a pintar. I ara me sap greu, perquè pobret ara ja no me pot pintar perquè és mort.
1: Ara, mira, hi podries tenir un retrat seu?
2: Meu. Però té molt...
1: Teu, però pintat per ell.
2: Té molt de quadres. Té molt de quadres d'ell. Mm-hmm. Té molt de quadre.
1: Però no t'ha retratat a tu.
2: Això no.
1: Bé, doncs m'hem fet la bona en Toni. Men, si t'ha retratat en Toni, que en Toni perdona, se li pinta molt
2: bé. Això li he dit, però segur que no em té
5: ganes. Em vaig retratar bastants.
2: Ja que tria la valtria més joveneta.
4: Però tu ets més jove que una jove.
2: Ai, Marieta.
6: Aquí xerrant de l'actitud, que sí? Maria, l'actitud davant de la vida és molt
4: claro
6: important, jo crec.
4: Sí. És que fa enveja a tothom, aquesta senyora.
2: Aquesta senyora.
6: Quant d'any m'ha dit que tenies avui de matí?
2: 98.
6: No pot ser mai.
4: Ah, vols.
6: No crec.
5: Fa trampa.
6: Fa trampa, eh?
1: Sí.
6: Jo crec que m'ho estic enganat.
1: Té un DNI falsificat o qualque cosa.
2: Ja, una infermera me va assustar molt perquè vaig anar, que no estava, la qual m'operaren de l'altre cap, pues vaig dur de son espases i li vaig mostrar, perquè miràs el que havia passat i tot això. I quan el Jafa m'ha dit que tot era bo, li vaig dir jo. I ell, el Jafa, fa, oh, dic, què has trobat? I m'ha dit, uns anys. Però em va assustar.
6: Se va regirar ell també.
1: Sí, sí. Pensaves que havia dit qualque cosa.
2: I jo dic, què has trobat? Diu, uns anys.
1: És que clar, i a més ella, el bé que està, que la veiem aquí, però és molt autònoma, perquè se'n va a son espases, se'n va a Palma a passejar i a comprar tot això, tota sola.
2: Sí,
1: hi ha gent que en 10 a 15 anys manco que tu ja no ho fan.
4: I pot pujar l'autobús.
2: I davall. Sí,
4: no. Jo no puc pujar de Vallència, de cap. Però...
1: Sí, perquè tu, Maria, ara que dius això, vares fer una crida aquí a la ràdio, no vares dir sí, que posassin l'autobús adaptat.
4: Sí, perquè els autobusos no estan preparats.
6: No estan equipats, no. Per això.
4: No. Si tenia el millor carnet d'invàlida, sí, me pujarien, però si no el necessit, jo no el vull
6: clar.
4: Fer.
6: I la rampa aquesta que és automàtica només l'activen si tens carnet de minusvalida, no és així? Sí.
4: Jo crec que és
6: hauríem perquè... de tornar a fer una altra crida, ah.
4: Perquè molta gent la vol emplear sense necessitar-la, però jo trob que això no se demana, no sé que tu tinguis ganes. Ah. Jo la darrera vegada que hi vaig anar vaig pujar bé però i baixar, però quan vaig tornar a agafar l'autobús m'ajudava. Però els genolls no vaig poder pujar i vaig pegar de cap, me varen d'alçar i jo ja no vull fer aquests espectacles. En canvi, just que posassin una rampa a l'escaló més alt,
2: sí.
4: De dalt de tot, ja estaria.
1: Ja sí. O sigui que no se demana
2: és que,
1: tant.
2: És que és molt alt.
4: Molt
2: alt.
4: És
2: molt alt.
4: O que van els asientos.
2: Sí.
4: Perquè l'altre se baixa,
2: sí.
4: Però que no.
6: De vegades és molt simple la solució, però s'ha de voler fer, ha de voluntat.
4: Però no sé si va escoltar ningú, perquè no són totes soles, va?
1: Clar, això és un tip.
4: N'hi ha d'altres, com jo mateixa, però vaja.
1: Jo crec que ho
4: també
1: que...
4: deuen dir que no se moguin en aquesta edat.
1: No,
4: serà.
1: Això no, no ho d'aturar, no ho d'aturar.
4: No,
6: no,
4: jo no vull aturar.
2: No, ni jo.
6: Sí. Si t'atures, està fet de tu, no ho diuen en això. Però això t'aturis, serà que t'aturi. Si t'atures, està fet de tu. O sigui, igualment no aturar-se.
4: Bueno...
1: I de Toni, quin catàlegs mordus avui? Perquè això no és nou, eh?
5: No, és un catàleg d'una exposició que vaig fer dedicada a un cavall Bernat. Tots els quadres, figures incluïdes, tot tenen un cavall Bernat.
1: I això és per enllaçar l'exposició de la muntanya màgica?
5: No, és perquè vaig sentir que te parlàveu aquí de... i vaig entendre que no s'havia fet cap recull, diríem, d'obra mai. I jo sí vaig fer una exposició a principis d'aquest segle, allà el 2001 per ahí. No? Se va fer, està per l'Institut Balear de Cultura, se va fer, i la vàrem passejar un parell de puestos. Se va inaugurar l'Hotel Molins, i llavors la van endur un parell de museus.
1: Va ser itinerant, però se va inaugurar en Molins. Eh? Mm. Un estiu, imagino.
5: Exacte.
1: I què trobeu d'aquesta exposició de la muntanya màgica que ara se pot visitar a l'Iglesi i al convent?
5: Jo crec que està molt bé que s'hagi fet. No obstant, jo hi trobo una falta molt grossa que és en Carles Got. I Carles Got era un pintor que, malgrat va viure a diferents puestos, va viure molts anys a Pollença i a una casa a Calamarques. I pintava el cavall Bernat...
1: Cada dia.
5: Quasi cada dia. I era un gran pintor, per això, era un gran pintor, i trob que hi fa falta...
1: No hi ha cap quadre no, d'en Carles...
2: A veure si no n'hi ha Pollença, però de pintura...
5: Molts n'hi ha.
2: Sí.
5: Si el sigués interessat...
2: Sí,
5: haguéssim trobat molt. I l'altra cosa és que em sap greu que no posessin aquell quadre que us vaig mostrar, era un quadre més grosset, que m'han dit que no hi cabia. i n'hi ha de molt més grossos.
2: Sí, n'hi ha de ben grossos.
5: I el meu, el que tenen allà, ja està vist moltes vegades, perquè és d'un museu, i el tenen, ha estat exposat moltes vegades. Per això jo me feia il·lusió un de diferent, que li vaig dur la foto, però era més grosset, si m'entens, i m'han dit que no hi havia.
1: Ho teu és un de la col·lecció de museu, que n'hi ha molts que són cedits
5: particulars.
1: d'altres que són de museu. Tu l'has vista?
2: Sí, sí.
1: Clar, tu hi passes cada dia. I què trobes?
5: Sí, jo
2: me va agradar, però no duia lentes i no vaig poder llegir...
1: Qui era?
2: La... Sí, ja hi tornaré, però...
5: A llegir noms.
2: Sí.
5: Vas a llegir si
2: no, sí, eren massa, són molts, m'entens, i...
1: Clar, que vaig haver-ne vist per els ulls de cada artista.
2: No, jo
1: que cada artista té la seva visió, no?
2: No, jo me va agradar molt l'exposició, me va agradar.
6: Mm-hmm. I una pregunta, ara me permetreu una pregunta, com estan, que som, perquè ja som de fora Pobles, no som de Pollença. Jo crec que vos ho he demanat abans, qualcú. Cavall Bernat, el nom de Cavall Bernat, vol tot sabeu de bon, té l'origen.
3: Eso justament.
1: Sí. Ma, Norma, no te senten. Tens el micro obert, Norma? Cavall... Sí?
5: No. No sé si...
8: Ara. O sea, que nos salude.
2: Buen día. Ahora ya está, sí, se te voy a dar.
8: No, hace poco justamente salió que el Cavall Bernat no és...
4: Sap per què és...
8: No és lo que... Aparece.
6: És a dir, la muntanya de Cavall Bernat.
8: En la muntanya,
2: tu lo sabes.
5: No, mira, un moment determinat, l'ombra, les ombres que dona el sol,
2: sí.
5: Silueta un cavall.
8: Un cavall. Ah, sí. Jo tinc una foto.
2: Sí, això... ho havia sentit, que no, sí. No me'n recordava.
5: I això jo sí l'he vist, ara mirava si el tenia pintat, però no.
1: Hi ha molt de quadres que sabeu molt.
5: N'hi ha quadres que sabeu.
1: O fotos, més.
5: A les fotos, sí.
4: Me sembla que és en Obril, que el veu molt bé.
5: Mana?
1: Per abril.
4: Abril.
1: Ah, abril. Ja ho han passat.
5: I llavors és, també té uns dies que el cavall Bernat tot és vermell.
6: Està això tot jo he vist, a vegades vistes del Puig, des del Puig, se veu a vegades com a molt vermell, o se veu que des que li pega el sol, la llum del sol, deu ser més vermell.
2: No, però pintat ja està, a l'exposició n'hi ha.
6: Sí, com a rosa, vermell.
8: Sí. Lo que tú dices, tengo una foto, creo que del mes de febrero, donde se ve perfectamente
5: el caballo.
8: El caballo.
2: Sí.
1: Sí. ¿Feta teva?
8: Sí, sí.
1: Es que no, cuando fa viví, fotos molt guapes.
8: Viví 2 años en la cala.
1: Es vera.
5: Son... ¿Tú vas a vivir allá?
8: Sí, cala. Sí. Dos he vivido. En tanto.
5: Vas a ver el caballo Bernat de moltes maneras.
6: En esplendor, exacte. En tot esplendor.
5: Sí, és una muntanya màgica, pràcticament.
1: El títol li diu, de l'exposició, la muntanya màgica.
5: Sí, a veus. A veus, perquè varia molt segons la llum d'on li entra.
4: Perdoneu, és que tampoc no hi ha meus, jo el tinc a 2 quadres.
2: També que vaig venir.
1: No, Maria, també.
5: Jo te vaig dir que havies d'anar a oferir-los.
4: Ui, no he duit un mòbil i ho hauríeu vist.
1: Maria, has de fer una exposició, que això ja fa massa temps.
4: A Cala Barques i després Cala Molins.
6: També pintes tu, Maria, eh?
4: Sí.
6: Ha de mostrar aquest quadre, ha de fer
4: una exposició. Però avui no hi ha fet un mòbil.
1: Avui no,
6: però ha de fer una exposició. Vos heu d'animar, clar que sí.
4: Sí, la de socials, bueno.
1: Les ganes hi són, Maria.
4: Però jo ja no estic per aquest tros.
6: No digueu això, això està prohibit.
2: Però bé, però tu no has de pintar ja allà. Tu has de...
6: Això està prohibit, no heu de dir, no, ja no estic per això. Estic per això i per molt més.
4: Figura't.
6: Per molt més que vengui.
4: No, ahir vàrem fer que no som una festa i vaig quedar, almenys me dava l'enhorabona, perquè volgueren, me diu, Maria, 4 ratlles, me harás un árbol, però con ramas sin flores ni hojas, perquè pondran tu huella, la de todos, si quieren niño o si quieren niña.
1: No, Maria, i ara el que mos expliques és que ahir a casa seva varen celebrar el que ara se diu un baby shower. Que això és una cosa molt nova, que abans de néixer l'infant van de saber si surt rosa, nina, i si surt...
4: I tothom va fer foto a l'arbre, perquè va quedar molta, falla i dir-ho, la llant, sí, perquè era un arbre sec, però vaja.
1: I què va ser, Nina o Nina?
4: Va guanyar les nines.
1: Ah, va guanyar. Ah, era un... Encara no se sap.
4: No.
1: Ah, això és una altra festa, i del sí, dia que ja miren l'ecografia.
4: Una
1: i això.
4: Altra.
1: Una altra, Maria, per festes bueno, que no sigui, no?
4: Val més festes que dol, sí, sí, però sí,
6: totalment,
4: vaja.
6: Totalment.
1: Bé, aquesta exposició d'Anna Maria queda pendent, que aquí ho va dir, i la regidora un dia la va escoltar, i tot d'una va posar en marxa de pensar un lloc.
4: Sí. Ah, falta... No, ja el té.
1: Ah, ja el té.
4: Però hem de dir
1: mirar
4: dies,
1: el dia.
4: Saps, lo de
1: fomentar. Ah, la fundació, sí.
4: La fundació.
1: Mira, s'ha de trobar un dia que es tingui lliure.
4: No sé si se'n riuran d'això.
1: Què vol dir?
4: No em posaré en cap d'Antoni, de bona paraula.
1: Antoni ja n'ha fetes, aquesta ha de ser teva.
5: Jo ja n'he fetes a centes d'exposicions.
1: Toni, aquesta li cedim a ella, tota per ella.
5: Sí, tota per ella.
1: Te pot fer de comissari, això.
5: Sí, exacte. Se la pot aconseguir un muntatge, això sí.
1: Pot venir a fer la selecció i això, però...
4: Perquè jo som autodidata, no he anat... Bé,
1: a... I ha pintat de tot, perquè...
4: No he anat a Belles Arts.
6: Sí, però i saps quant de grans pintors hi ha hagut que eren autodidates, que no varen rebre cap tipus de formació, n'hi ha moltíssims, és a dir, que ser autodidata no vol dir que en sàpis més ni menys. Sí,
4: però si mateix altres tenen... No ho sé, crec sí, que...
2: Jo el que vaig veure me va agradar molt.
4: Bé, però tu ets amiga meva.
2: però si no m'agradàs que ell diria
1: és molt sincera,
6: sincera
2: sí,
6: veritat,
2: sí, sí, sí.
1: És molt transparent,
4: sí, sí, fa molt,
2: sí.
1: Jo li notaries.
6: Els bons amics diuen
1: però,
6: la veritat,
1: Jaume, tu no ho saps, Anna Maria és autodidacta, però Anna Maria, les seves mans, és molt artesana, cuinera. Anna Maria és la Madonna de Can Xim.
6: I és un partidàs, Anna Maria.
1: Vull dir que...
4: Era. Hi ha una amiga que diu, quan diuen era, ja hem batut.
1: Ja he dit, és la Madonna de Can Xim.
5: No era.
1: Eh? Sí.
6: Bueno, Can Xim, que és un...
4: Un forn.
1: I ha estat molt pionera. Has estat pionera. Era. Ah, no?
6: Sí. O sigui, que ets artista culinària...
4: Perquè no sabia fer res, però vaig començar a anar a cursillos, comprar tots els llibres que hi havia de pastisseria, uh-huh, i com que m'agradava pintar i en el cumpleaños vaig començar a fer dibuixos de lo que feien a la tele, perquè antes se feien...
1: De dibuixos animats,
4: sí,
1: i això.
4: Sí, sí, sí. I mos va anar bé, gràcies a Déu.
1: I després m'anava a cotxe i repartia. No anaves fins a Can Picafort?
4: A Can Picafort i a Palma i per tot.
1: Repartint. Ho dic perquè ell és de Can Picafort.
6: Jo ho dic perquè
1: jo visc
6: Can Picafort. Quina mala
4: jo
6: sort.
4: Jo tenia un carnet de l'any 66. De l'any 66.
6: Jo no havia nascut encara.
4: Ja plogut.
6: Ha plogut.
2: I jo estava a punt.
6: Sí, sí.
4: Però ara no el tenc. I visca prop, però a 700 metres d'un refugi. I venia d'Impollences un poc massa lluny. Fins en un pont romà cada dia. Això sí que ho feim. Però venir aquí també venc vegades, però m'acanso un poc. I ho deixaré anant, això.
2: No diguis això.
6: No, com ens... Ho deixam anar.
4: No, però esteu de tant de lluny. Lo de més, caminar, no ho deixaré ni en broma.
6: Es caminar
4: mentre pugui.
6: Exacte. Sí. El moviment és molt important. No, molt important.
4: Sí.
1: Norma, i tu camines per un moll?
9: Bueno, pasamos Semana Santa.
1: Tu? Avui no te'n veu, eh?
9: Hoy no estoy...
1: Avui m'ho recitaràs?
6: Tens aigua, Norma? Sí,
9: tinc.
1: M'ho recitaràs, però no podràs. Ho intentaràs.
2: Sí.
1: Què tal? Un moll ja comença a estar animat?
9: Semana Santa i he comido caracoles.
1: Per Sant Marc?
9: Per el 25, per Sant Marc. ¿Ustedes han comido o no?
2: Sí, jo sí.
1: Jo no havia... És que un dia se'm va coincidir la fira d'Oví, en guany.
6: Sí,
1: jo vaig menjar el dia abans. M'agrada, no queda cols. O t'encanten o no els pots tenir davant. Jo sí, m'agraden.
2: Jo dos plats me'n puc menjar, jo.
8: Jo és el dia que, al principi...
2: Quan els crus, dic, això me menys. Però quan són cuis...
6: Mai oli.
2: Ai, sí.
6: Mai oli de patata. Ai,
5: de mar, que són grossos.
6: Mai oli, també.
5: Són un cargolots grossos i n'hi ha per tot.
1: Ai.
5: Perquè allà no els mengen, tenen manies... I n'hi ha, que igual jo el vaig dur, però aquí se van morir, no van anar bé.
1: I no han menjat d'aquest tan grossos?
5: Allà no, perquè allà no en mengen cap. I un fet que aquí a Mallorca un dia vam anar a Sineu, amb una amiga existint.
1: D'allà?
5: D'allà, era per aquí nosaltres i... I va, ella i jo anàvem a dinar a Sineu i em diu, van demanar un plat, dic, posa-me'ls qualque cosa per picar. I mos van donar un plat de caragols. I quan va veure caragols va fer un gesto de mania. I vaig dir, no, retireu, diu, tu menges? Diu, jo sí, no, que m'agrada. Diu, jo deixa-ho fer. I em vaig menjar i diu, ara provaré un. I em va menjar dos o tres.
1: I se va atrevir.
5: Posteriorment va venir el seu home i anàrem a dinar també a una altra banda i ell va demanar, diu, que era gol per menjar.
1: Ah,
5: i se'n va dur un, em va menjar cinc o sis, i els feien nets a la servilleta, els feien nets, dic, això ho has de tirar, diu, no, els m'enduc.
1: Ah.
5: I llavors a casa seva tenia un platet amb els caragols a l'entrada, i quan anaven a mi, deia, veus, això m'ho he menjat jo. Era tot una cosa estranya.
1: Al principi, si no has tastat, hi ha gent que no els pot
5: allà
1: tenir
5: davant.
1: Allà
5: fa molta mania.
8: Uh-huh. Hoy si me permiten compartir por el Día de la Madre, quiero hacer extensivo a todas las madres, a las que no podemos abrazar, a las madres biológicas, a las madres por adopción, a las abuelas que hacen de mamá, a las tías, mamás sustitutas, bueno, a las mamás de corazón. Y aunque nosotros... Todos, yo creo que las madres tuvimos equivocaciones, algunos errores, pero hemos hecho lo posible por acompañar a nuestros hijos en el camino de la vida. Y en prosa diría casi un poema. Una de mis hijas, Natalia, me regaló con motivo del Día de la Madre, algo que me hizo muy feliz, y lo comparto porque creo que ustedes también les va a hacer feliz esto porque a cada una les puede llegar.
1: Venga.
8: Y dice, feliz día, mamá. No eres solo madre, eres calma, eres hogar, eres fuerza, eres quien sostiene cuando todo falla, quien ilumina sin hacer ruido y quien ama sin medida, sin pausa y sin condición. Gracias por ser raíz y alas al mismo tiempo. Hoy se celebra tu amor, pero lo tuyo se merece todos los días. Feliz Día de la Madre, amor infinito. Gracias, mamá.
1: Qué bonito. Qué guapo. La teva filla també és poeta.
8: Pues és el primer...
2: Jo la vaig perdre en 3 anys, això, ara, mare.
1: No, Francisca, no l'havia vista mai així, no, Francisca, no. Com s'ha posat ara.
8: És la primera vez que m'escribe algo, però tranquil·la.
1: No. Francisca...
4: Ja són totes que no la tenim i l'enyoram.
2: Però jo la vaig perdre en 3 anys, Maria.
4: Ai, Angelet, sí.
2: Luego mi padre se volvió a casar con una hermana de mi madre y a los 11 años la volví a perder a la segunda. Sí.
8: Pero no la has perdido, está.
2: Sí, está, sí, está.
8: La energía se transforma, está. Eso creo.
5: Siempre
8: y está cerca, siempre nuestro.
5: Siempre es.
1: Mira, Norma ha fet homenatge amb aquest poema que no és d'ella, vull dir, la teva filla també ha heredat un poc.
8: Pues es la primera vez que me escribe algo.
4: Pues,
8: realmente fue.
4: Gracias.
8: Y lo te comparto porque yo sé que ustedes
4: somos madres.
8: Merecen lo mismo.
4: A veces no lo hacemos todo bien, pero sin querer.
8: ¿Quién hace todo bien?
2: No.
1: I la Norma, com que sempre és tan detallista, també mos ha duit unes floretes.
6: Sí, molt que... Norma, que és lletra. Sí. Això fas lletra. Això que fas, un cru... Que, com ho fas, tu, això?
2: Mira.
6: No. Això són collaretes.
1: I no, Francisca, no, no, que...
8: cada uno le da el...
2: No, lo han traído para...
6: Cada uno fa sus, que
8: cada toca. Uno
2: no,
8: lo
2: cuando
8: da.
2: Me lo ha dado, enseguida me lo he puesto aquí.
1: Claro, no, Francisca, tot
8: no. Pensava colgar-lo.
6: I això ho fas tu.
8: No, no.
6: Ah, d'acord, no, no. Mos ho has duit.
8: Per jo tot. Pensava colgar-lo en algun lugar. Tu
2: bueno, quan no lo lleve lo tendré colgado. Però
1: clar, no pensis que sempre ha de trobar un toque xic, tot d'un es fa posat en un collar no, i s'ha fet un collar.
8: No? I tu com una pulsera.
4: Sí. Si vols que t'hi posi un ginxet,
8: sí.
4: No, posi un meu.
8: Sí, sí.
2: No, com, no, compraré qualque coseta i a lo millor un lacet d'aquest color.
1: També. Cosa farà, però si un dia ja ho durà
8: bueno,
1: poc.
8: Sí, me alegra. Sí. A los hombres será otro día. Otra. Aunque hay hombres que han hecho sí. De madres también.
6: Amb aquest poema que mos sí. Ha llegit, ja mos donam per regaladíssims. Sí. Estamos, sí. Sí.
2: No, sempre...
8: Gràcies,
1: en Joan no l'han deixat xerrar molt.
7: Ah, no, però jo sempre escolto.
6: En Joan, sí, en Joan, no, no,
1: no, no, perquè en Joan és més d'escoltar. Sí. Té la seva seccioneta, però ell és d'escoltar.
7: Sí, sí, eh? Sí.
1: Joan?
7: Sí, sí.
5: Ara llavors és molt...
6: Bé, no, ja podem començar.
5: Un bon munt de tantes. Sí. Hem de recordar l'any de deixar ser ensenyat.
1: Sí, ah. Aquest 2026. Ah. Se va fer una ruta literària, no sé si vareu anar, a un port de Pollença.
5: Sí, no, no hi vaig anar, però...
1: Però, sí. Clar, esperant que mos anunciïn tots els actes que se faran.
5: Bé, perquè val la pena recordar-la.
7: Uh-huh. L'any 90 vaig donar a l'atur un llibre seu, que jo vivia molt, i va, que va agradar molt, de Francesca.
1: Quin era, de quan venia l'esquadra?
7: No, no, ja han passat els anys. La seva filla, que és la meva doctora, va llegir tots els seus llibres, va dir aquestes, que era l'any 90, 91. Uh-huh.
5: Jo la vaig tractar molt perquè ella, en Salvador, amic, en Paeres, i jo vàrem crear la... l'agrupació de l'Obra Cultural aquí a Pollença. Ell era el president, jo el vicepresident, i ell era molt inquieta, en un mig any va cedir, va deixar la presidència. Sempre va col·laborar, feia feina i venia, i jo vaig quedar el president de l'Obra durant molt d'any llavors. I la vaig tractar molt, fins que va morir, pràcticament.
1: N'Alícia, que és l'actual presidenta, quan va venir a anunciar un poquet aquesta ruta literària que se va fer ara per Sant Jordi en un moll, va dir que va ser la primera presidenta de l'obra.
5: Va ser la primera presidenta de l'obra.
7: N'Alícia ve d'escut de lectura sempre, que fem un pic cada mes, darrer dilluns de mes. Bé, Alícia, sempre som 10 o 12.
6: A on ho feien, això?
7: A la biblioteca.
6: La biblioteca de Can Llobera.
7: La majoria dones. Som...
1: Perquè les dones són més participatives.
7: Sí, sí, sí.
1: En tot, sempre
5: la majoria.
1: I actives.
6: Sensibles.
7: Sí, sí, sí.
2: Tot, però aquí no mos poden queixar, tenim dos homes.
1: No. Aquesta tertúlia sempre hi ha hagut per majoria de dones, evidentment.
2: Sí,
1: però hi ha hagut.
2: Sí.
1: I a la ràdio tenim molt d'homes col·laboradors.
5: Hi havia... de tenda de
1: Don Jaume, Don Jaume
5: sí. Hotel, hi havia homes
1: sí, jo he dit, sempre hi ha hagut més dones però el percentatge d'homes sempre està sí. Molt present a veure, no mos poden queixar i a la ràdio en general en tenim d'homes col·laboradors
7: per això lectura perquè m'he d'anar
1: perquè t'has d'anar, vinga,
2: vale.
1: Què t'espera, nen opac?
7: Un altre, de... sí,
1: tens a prop
7: és escunyat, es... té una llaga i l'han de curar és un altre la darrera de Montetjam.
1: Pujant bar, eh?
7: Sí, que... una mirada retrospectiva. En el curs 87-88 jo treballava a l'Institut Campeu Blanc de la Pobla. M'interessava de veritat el treball de l'Institut. M'ha interessat mai res que no siguin llibres, pel·lícules, quadres, postres de sol o catedral gòtiques. Fa poc temps que havia deixat de treballar en diaris impossibles, en pel·lícules que ningú veuria, i escrivia cartes desesperades als meus amics madrilenys i asturians. Tal volta pot semblar estrany, els deia a Nieves, Nino, Maria, Javier, Ana, Alejandro, que qualcom tan minoritari com la distinció tingui el seu lloc entre l'oci i la... bueno, ja m'he perdut, entre l'oci i la dispersió de les quatre parets d'un bar. Si alguna vegada aterrava pollença, no vos oblideu de prendre una copa o dues en el Jan Bar. Un regent Antoni i Mariano, una estranya parella, una espècie de matrimoni de conveniència. Toni, malgrat el seu aire d'adolescent, amaga una maduresa a prova de naufragis. Mariano és un desertor de l'arada que un dia, o era una nit, recalà l'hotel Formentor i va combatre el temps de les repressions, el temps històric que apresonà a més d'una generació amb música de Pink Floyd i somnis de nit de copes. Aquelles difícils nits d'hivern al Jambar, mentre esperàvem a Godot, o era la patrona, algun pollencins i jo, aclaparats pel silenci ressentit, el monòleg narcisista o la polèmica feridora que havia durat tota la setmana, sense un amor que portar-nos a la boca, cercàvem mesclar-nos en l'olor de l'últim perfum en el penúltim esnob i la suor dels treballadors, i perdre'ns en el vertigent de la nit del divendres entre un públic consumidor de son de cervesa i cançons de matinada.
1: Aquesta època quina és? Perquè Antoni i Mariano...
7: L'època que hi anàvem tots.
1: Tu eres usuari, no, Jan Bar?
7: Sí, érem pisos tots, pollencins...
1: Una època molt de moda.
7: En Bernat, que va, en Miquel Tor, que va morir, en Bernat Llobera, bé, tothom, i nosaltres també n'hi havia moltes.
1: Mm-hmm. L'època d'en Mariano i d'Antoni.
7: Sí, sí, dos, sí.
1: Idò, què n'has fet? Tres?
7: No, dos.
1: Sí, no? Un mes passat i aquest. Sí, idò, veurem a bon mort d'ús un mes que ve.
7: Sí, vaig a veure...
1: Que en Joan se n'ha de...
7: Meu cunyat té una llaga i l'han de curar.
1: Sí, no, ara ja us ha tot pollens, no, Joan?
5: Sí. Millor, i sort, és igual. El millor...
7: En sort completament.
5: El millor pot ser anar a veure un pack nou... A veure si els animes i ho obrim d'una vegada.
7: Ja no.
5: Si els escrius un poema o un article, sí. Ho diran.
7: No, en el darrer article del diari surt Antoni, d'extra línia, surt ell.
1: Antoni Marquet.
7: Antoni Marquet. Perquè...
1: I Toni, no t'havies enterat? No t'havies enterat?
7: El llibre que vaig publicar d'Arts i Literatura l'any 2001, n'hi ha dos de seus, un de la seva galeria, Tualar, i un d'ells com a pintor.
6: Ah, mira.
7: De l'any 2001.
6: Sí.
7: Ara per...
6: Fa 25 anys.
7: Després de la patrona m'han demanat que em tregui un original.
5: Però crec que la revista La Plaça també publicarà un article sobre jo, sobre què el tens, d'això que parlen de la República.
1: Aquest mes?
5: Sí, suposo que aquest número que sortirà o altres.
1: Veïda, el pròxim programa comentarem, no?
5: Sí.
1: Antes molt la duien, ara no molt la duien a la seva plaça. Que vagi bé, fins al mes que ve.
10: Adéu.
6: Fins aviat, Joan.
1: Idò.
9: Jo quiero agradecer a Toni, también, porque cuando recién llegué, varios años me invitó el 14 de abril a decir poemas en el acto de la República. ¿Lo recuerdas? Ya no.
5: No recuerdo, tengo una pues, mala memoria.
9: No, bueno, pero luego dejaste.
1: ¿Cuándo hay fa? ¿Cuándo vas arriba, Norma?
9: En el año 2004, 22 años.
5: Ay, no vas a vivir el franquismo tú.
9: No, pero fue muy lindo.
5: Tu sí, no? Francisca, tu vas viure.
1: Ja heu viscut tot.
2: Sí, ja he viscut la guerra.
1: La primera, la segona...
6: Ha viscut la república, la guerra, la guerra i la democràcia.
2: Estàvem en un i veiem aquells avions dels alemans que se n'anaven a bombardejar de guerra. Ho passava malament.
6: On estaves, ara, dit això?
2: En un moll.
6: En un moll.
2: Sí.
6: I passava, és veure, passar avions, si mateix.
5: No, sí, aterraven.
2: Sortien els avions d'allà.
6: Sortien d'allà,
5: la base estava...
2: Sí, van a posar la base tot d'una.
5: Participava
2: sí. Per... Sí, sortien els avions i tu i
1: Quin...
6: Sí. Nosaltres teníem... Devíeu estar espantats.
2: I nosaltres teníem telèfons, clar, ens adonàvem tot d'una. Compte perquè si venia un avió o no venia algo, tot una, mos, nosaltres ho sentíem que havíem de posar cap a Palma, m'entens? És que xerrava, li llevava la clavija i...
1: I vosaltres li heu donat avís.
2: Alarma, que deien, i si els de telèfon es corrien, jo no podia córrer, perquè deien, ara tocaran alarmes, de telèfon es corren, perquè preníem allà on hi havia la iglesia i tot allò era camp. I feia, hi havia uns refugis que quan havia plogut estaven ple d'aigua. Era tot terra, no hi podies entrar allà de dins. No, ho passàrem mal, un poc malament. Deia
6: ser curiós, i en quina edat teníeu, més o manco, vosaltres?
2: Jo, de mi, tenia, no, millor, 7 o 8 anys.
6: 7 o 8, i tu, Miquel?
5: No, jo no, la guerra, sí. La guerra no...
6: Té 42, tan robó. Sí.
5: Jo la vaig, sí. Vaig viure el franquisme.
2: Jo vaig néixer el 27.
5: I vinc.
6: Tu tenies, Adi, perdona, Francisca, quina mà que tenies? Quan passava això dels avions?
2: Aquests avions, nosaltres estàvem en un moll, devia tenir 7 o 8 anys.
6: Devia sí. Al·lucinar quan devia veure això.
2: Home, no, jo me'n donava compte, sí. Jo me'n donava compte.
5: No, jo vaig viure el franquisme i vaig estar empresonat per xerrar la meva llengua.
6: Això vol que tenen les repressions, quan venen ens estremir-me d'una banda o de l'altra, sempre passa això. Sempre
5: jo a Barcelona, el primer dia que vaig entrar a l'escola, m'han fotre a la presó.
2: perquè no havies de xerrar, home. Pensa el que vulguis, però no xerris.
5: Vaig xerrar amb amics,
2: no, ja amb
5: mallorquí.
2: Ja t'entenc.
1: El primer dia.
5: Havia pres contacte a l'escola de Belles Arts, Sant Jordi, i no sortia a xerrar amb un grapat d'amics i va venir la policia
6: i això tenies i... quina edat, perdona, més o manco?
5: Jo tenia llavors tenia 17 anys
6: 17 anys i te van ingressar a presó ja.
5: Sí, bueno
2: sí, un calabozo no,
5: m'ho mullaren
6: presó l'endemà municipal, diguéssim. Presó d'aquí de...
5: sí, m'ho van mullar l'endemà. Lo mal va ser que no me deixaren comunicar a la família Got,
2: sí.
5: Perquè m'havien acollit el primer dia, mentre cercava per col·locar-me a un hotel o això, i els m'havien acollit, i me'n vaig anar al dematí, i ja no me varen tornar a veure tot el dia, i la nit, i passar... Bueno, van
1: passar pena.
6: Sí, perquè també no hi havia tampoc els mecanismes d'avui en dia, que tampoc comunicar en 2 minuts, havies d'agafar, havies de cercar un telèfon, havies de...
5: No, llavors havies d'utilitzar el telèfon.
6: Sí. Era més complicat.
5: I no me deixaven telefonar, tampoc. Els en tenien, de fixo, però no hi havia manera. No, ho vam passar molt puta i tota
2: aquí,
5: la vida...
2: Aquí no moll estava ple d'alemans. Estava ple d'alemans.
6: Sí?
2: Sí. Que varen venir pels avions i tot això, sí.
6: Sí, militars alemans. Però...
2: Sí, sí, militars.
6: Això, de quin any estem xerrant, Martí?
2: Aquests de la guerra.
6: De la, o sigui, 36...
2: Sí, fins al 39, quan va acabar. O potser se'n van anar un poc antes, tampoc jo no record. Bé, però...
1: Ai, ara mos hem aturat.
6: Mos hem aturat.
1: No, pot ser.
6: No, és que ara com mos hem embuat, mos hem mostrat una
1: és que en Francisca ha viscut totes les etapes històriques del segle passat i d'aquest.
6: És un llibre de sabidoria.
2: Sí.
6: Quan d'aprofitar.
1: No, i sobretot perquè té memòria que se'n record, perquè...
2: Sí, sí, té.
1: Això?
2: Sí, a lo millor no me'n recordaré demà del seu nom, i en canvi, no, Jaume.
6: Jo t'ho recordaré, ara, jo t'ho recordaré.
2: No, Jaume.
6: És una prova, ja t'entens, ja t'he agafat. Francisca, i d'ahir una passada, això és vera que per poder que mos puguis traslladar en aquell moment, jo ara he viscut, quan tu m'ho contaves, jo m'he posat els teus 6 anys en esport, en el mar,
2: sí.
6: Com era,
2: sí.
6: I com devia ser veure partir un avió, que ja veure un avió en si devia ser tot una
2: sí,
6: anècdota,
2: sí.
6: Imagina per un infant de 6 anys. És a dir,
1: quins que... avions eren? No eren us hidros?
2: Sí, sí, eren us hidros, sí.
1: T'has de costar més, Jaume, que és t'has de costar perquè se tira per enrere. Bruno,
6: això és, el problema és que, clar, te penses que estàs al cafè,
2: sí, això mateix, això mateix.
6: No te'n dones compte.
2: No sí.
6: Ja, ara millor, sí, super, gràcies. Bé, no m'ho anem en compte, això és una falta d'experiència. Això te'n vas per enrere,
2: no, jo també.
6: Aquí, això ho hem d'aprendre, ho hem d'aprendre a modificar.
1: I què més? Què més heu fet aquests dies? Bé, na Francisca va anar a la Fira d'Oví.
2: Sí, me convidaren a la ràdio, però...
5: Ah, ja la vaig veure i t'endorgueatos, ara va
2: per fer-hi. El bar és tastar tot? No. I na Maria se va assustar, perquè del més vaig veure dues copes, i se va assustar. Diu, no t'enduguis això ara ja tot durant, dic... No te preocupes, que li has pogut prendre tota la copa.
1: Doncs això, que va tan bé. Perquè, Morvado, nosaltres vàrem fer feina el dissabte de la Fira d'Oví, vàrem fer programa i anàvem a xerrar amb el Bodellers. Ella va venir, a part de que mos va fer companyia, mos va dur una palangana de menjar, perquè pogués empicar i tot així fet per ella, una monada. És que és un 10. Clar, però nosaltres podríem veure perquè fèiem, però ella no va menjar.
2: Perquè vos ho duia per valtros. I tu m'havies dit que no havies menjat, que venies, que no havies menjat
1: dijuna, res. Venia dijuna, sí.
6: Això que era la Fira d'Oví.
1: Per la Fira d'Oví.
6: Sí, jo que havia de venir, a més havia de venir per veure Aró, per veure que jo no ho vivim mai i tal. Mai perd els teus entremesos. Mira per on. Va ser que em vaig trobar la 312 aquesta i em van entrar a la carretera i no em vaig quedar, embossat a mig d'Inca. I no vaig poder venir de cap de les meves.
2: Havies de venir.
6: Venia cap aquí. Sí. Vaig enviar un missatge, no puc arribar.
2: Això fa ràbia.
6: Sí, però que hem de fer?
1: Valtre no hi vareu anar.
5: No, jo
2: ja no.
1: Norma, tu no vares venir?
9: No.
5: Hi havia molt de gent.
9: Jo he tenit unos días de...
1: Moltíssima gent, clar, un cap d'estre especialment. Na Norma no va venir, però Na Norma ve molt en un programa del món del vi d'en Toni Campomà. I ella aquí segur que fa la cata. Haurà de convidar a Francisca.
9: No he venit estos dos días porque he tenido algunos problemitas de mareos.
1: Vértigo.
9: Entonces no me animé a tomar vino.
2: Fíjate, vértigo y empiezas con vino.
5: Això te la soluciona.
6: Te lleva
2: el vértigo.
6: Te lleva el paparró.
2: Sí. Total. Una copota de vi dona vida.
6: Exacte.
2: No te pella en un cap, una. Francisca. Mon pare... No te pella en un cap. Ni al lloc. Al lloc. Mon pare deia que el vi darrere la fruita allarga la vida.
1: És?
2: Sí. Sempre deia la mateixa.
1: Darrere la fruita.
2: Darrere la fruita llarga en la vida, deia mon pare, sempre. I que nostra...
4: Ha tingut rebó.
2: Ha tingut rebó. Per mi sí. No, ara no em va de vi.
4: No.
2: Que no, em puc veure. No me'n deixen veure.
1: Ara que no m'ho senten, no m'han dit que per la Fira d'Oví per veure un poquet.
2: No, de fora... Hombre, puc veure una miqueta. No.
4: A vos si és que no te donen.
2: Tu veus el dijous sortir, no beber mai vi, no m'has vist de beure mai vi, que una cervesa, però.
4: Una cervesa.
1: Una cerveseta.
2: Sí, no me n'he llevat.
5: I un conyac també,
9: eh? Un vin també.
5: No, no, no. Avui sí, el whisky.
2: No, tampoc, no. El whisky no, no. El conyac el podré beure, però el whisky no hi ha hablat. No, però no m'agrada un conyac. Ara... El dia de Pasqua que vaig anar a dinar a casa la meva família, que és el meu nebot, ve i em diu, ja és madrina, això no és madrina. Dic, i ara que m'ho dius, diu, tu i jo ara farem un vermutet. Feia anys que no havia begut un vermutet. Vaig passar un gustet. Però no te'n pots imaginar. Quan va arribar aquí, a ses amigues es diu, jo li dic, no, Pericàs. Ai, Pericàs, he begut un vermutet. Més bo, diu, idò, ara diu-me si que anem a dinar aquí, n'hem de prendre un cada una. I el vàrem prendre.
4: Ben bé.
2: Però després no vàrem prendre vi per dinar.
1: A una cosa o l'altra.
2: Sí. I Pericàs me diu, idò, ara em prendre un, idò, ara em prendre un.
4: Jo m'agrada més el palo que no...
2: No, també m'agrada el palo. Oh. Però no m'agrada en sifona.
4: Ah, no,
2: cubito
1: tampoc. A palo seco.
2: A palo seco.
4: Un cubito no t'agrada.
2: No, em necessit.
1: Està forta,
4: eh?
1: Dissabte, que hi va haver les quintades. Ah, sí. La teva quinta, Francisca. Claro.
2: Vàrem venir a la família i vàrem anar a dinar aquí de vora, no sé què se diu, aquest restaurant de vora Can Mir.
1: Respira.
2: Sí, i allà vàrem, vàrem dinar molt bé. El dissabte.
1: I va veure un moviment que hi havia per Pollença.
2: Sí, per plaça la meva cunyada diu que no dinen per aquí, tant de renau, i varen cercar, i varen treballar, i varen dinar molt bé.
1: Varen veure Palmesanos l'ambient que tenim per aquí?
2: Ja sé. No, ella també descendeix de Pollença, sa mare era de Pollença, de sa meva cunyada.
9: ¿Cómo pasa el tiempo, no? Porque las quintadas del año pasado...
1: Hace un año.
9: Parece ya un año.
2: Me va a dir que hi havia 400 persones
6: allà.
2: Al jardín.
1: No, més.
2: Sí.
1: Perquè en un monument n'hi havia 480, no s'ha d'anar 400 i pico més.
2: Sí.
1: 2.000 persones, jo crec. No ho sé, no ho han demanat.
9: I no estava la nostra.
2: Sí.
1: No éreu?
9: No, nosotros lo hacemos en noviembre.
1: Ah, sí? Ho feis, però, vos juntau.
9: Sí.
1: Feis
2: un dinar. I què de què?
9: Les quintades nostres.
2: Però això era del servei militar.
1: Sí, però ara ja no.
2: Ara la quinta de senyores.
1: No. Un nascuts i nascudes un mateix any.
9: Ara també les senyores, perquè hi ha menys homes.
2: Sí.
9: Entonces també...
2: No, és veritat, eh? És que vas a qualsevol... puesto a comer a lo que sea, yo en el club hi ha 60 dones i hi ha 4 homes.
9: Sí.
2: Són viudes o l'han deixat a casa seva.
4: No, o que ja no hi són.
2: Jo t'he dit, n'hi ha de viudes, però n'hi ha que tenen somo.
4: Nosaltres el fèiem i ara som 3 de la nostra edat. Ja no
1: però,
4: val la pena.
1: Però heu juntat altres 3? I na Francisca, t'han de cercar el teu quintos?
2: Jo molt
4: un bon tardeo.
6: Un bon tardeo.
1: L'any que ve pot venir la nostra quinta.
6: Tu te pots juntar qualsevol quinta. No?
1: Sí, qualsevol.
4: Sí,
6: tu te pots juntar qualsevol.
4: De pensament
1: jove. Passaria bomba. Ah, que sí?
2: És que m'ho trobo bé.
1: En totes les generacions.
2: En tot. No, i demà, he trobat unes amigues molt bones, jo, aquí a Pollença.
1: Han fet una bona pandilleta.
2: Sí.
4: I nosaltres també.
1: I va ser gràcies a la ràdio, o no?
2: Sí, ja ho dic, Anna Maria.
4: Gràcies.
1: Pues a la ràdio te va vincular Anna Maria.
2: Vaig venir a la ràdio, vaig conèixer Anna Maria, Anna Maria ja me va presentar les seves amigues.
4: I una monada.
2: I m'han agafat molt bé.
4: Sí.
2: Elles van a memòria. Aquí de dalt, allà, i van a memòria.
6: Feix un taller de memòria.
2: Sí. Elles van a memòria i em diuen, ara de venir a memòria. Jo dic, no, vos faria quedar malament. És que té més memòria que elles.
1: Té més memòria que...
2: Perquè t'hem d'anar allà a perdre temps.
4: Jo que pensava que no l'havia perdut.
2: Elles dijous van a memòria, jo els espero perquè visc aquí, i quan veig que a les 10:30 ja van de sortir, jo ja vaig... els espera baix
4: i anem a berenar.
2: Cadascú veu el que vol. Jo vaig una cerveseta i ja està.
1: Memòria no hi va, però no berenada després, sí.
6: Però jo crec que és més important.
2: I el diumenge de matí vaig al club, per de matí, i ja hi ha una pericàs i ja...
1: Fer l'aperitiu.
2: Sí.
1: Clar que,
9: molt
1: sí,
9: bé.
1: Clar que sí.
9: Molt bé,
1: I memori que està molt bé aquest taller que feis.
4: Ja m'ha quedat molt.
1: Que està beníssim, però clar, no, és que no li fa falta. Té més memori que tots junts i la professora i tots. Segur.
2: No, però vamos, no t'entens. No t'entens per anar a memori.
1: Ho tens a Mosicava i bé, d'aquí res serem a juny. Clar, quan torneu? Ja serà el primer dimarts de juny.
4: Passa aviat, no m'ho donen compte.
6: I ara en l'estiu sí que sí que passarà aviat, no m'ho donen compte.
1: No m'ho donen compte. Moltes activitats que hi ha a Pollença, no aturam, les que hi ha agudes i les que queden per fer. I... Sí?
9: 2 de juny.
1: Dia 2
6: de juny serà...
1: El primer dimarts serà dia 2 de juny. I de... D'aquí res diran, ja ha passat un mes, no? tornareu a ser aquí.
9: És demasiado ràpid.
5: Estàs per Tizó aquí? O...
6: Ja vos explico un poc com ha anat.
1: En 30 segons, ja un moment.
6: És molt ràpid, ha estat un procediment, he fet uns exàmens, una sèrie d'exàmens, i he tret plaça fitxa. Per tant, ara sí que vos acompanyaré estàs... mentre... Sí,
4: Estem
6: molt bons companys, aprendem moltíssim d'ells, o sigui que sí.
1: Perquè els coneixen molta gent de pràctiques que va i que ve, que va i que ve,
6: no,
1: que ve.
6: En principi, però en principi, si tot va bé,
1: quedo.
6: En principi, si tot va bé, es plaça fitxa i veurem si... Sí, sí,
4: no vius a Pollença,
6: però... Canti que fa, som
4: a prop.
6: Sí, no me'n dono compte.
4: Quasi a tu barri.
1: És de la zona. I no, bé, ja arribàvem a les 12, si dies.
4: I el Corpus, quin dia és? No, en el meu calendari no surt res.
1: Ho varen dir, no sé, un moment, però...
6: Segon dia, un monge de juny, crec. Ah. El primer, vam segon.
1: Un guany sé que bé, les, ho varen dir el dia que varen sortir les àguiles escoïdes. Quin any seria el Corpus en aquest...
6: Però l'any passat, o l'any que ve, no és que varen triar, no és així.
1: Sí, però teníem la data de quan serà el Corpus en guany.
6: 4
1: però...
6: de juny.
4: 4.
6: 4 de juny.
1: És dijous,
6: 4 de juny. El que passa que no se celebra perquè... Sabeu que...
4: Ho diu un menge.
1: Diu un menge 7. Sí. Les àguiles, sí. Nosaltres deim el Corpus, deim les àguiles. Sí, sí. Diu un menge dia 7.
6: Oficialment sí. El dia 4 de juny, perquè és dijous, és un dijous de Corpus, però se passa diu un menge.
4: Els ha llevat en aquest dijous.
1: Bon anam, fins el mes que ve. Adéu.